0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.

0: Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Maravilla, Psycho, El Gonzi, yes sir.
1: Flash FM.

Te voy a llorar.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Eo, què tal? Bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Ara mateix, les 6 del matí d'aquest dimecres 10 de juny, engeguem el Flash Matí amb el número 1 de la setmana. I m'enteré que te pitxé l'última vegada.

0: Així es diu de lejitos la darrera cançó del Jay Wheeler aquesta setmana des del capdamunt de la llista de Flash FM, és a dir, el número 1 de Flash FM. Depèn de vosaltres que el dissabte repeteixi en aquesta casella. Depèn del que voteu, evidentment, a flashfm.cat, a l'apartat del calibre. D'aquesta manera ens haguem un nou Flash Matí. Benvingut, benvinguda.
1: No us espanteu.
0: Som-hi.
1: Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Bueno, ara mateix són les 6 i 4 minuts, per tant, és el millor moment per engegar aquesta nova entrega del despertador més potent de Catalunya i Andorra. Som el Flash Matí, benvingut i benvinguda a l'entrega d'aquest 10 de juny del 26. De lejitos, Jay Wheeler. La medalla d'or aquesta setmana a la llista de Flash FM ha estat la primera en sonar. I no serà l'única vegada que ho faci, evidentment, al llarg d'aquestes 5 hores de show, 5 hores de programa, com cada matí, des d'ara i fins les 11. Salutacions de l'Héctor Ortega. Ai, anem per feina, va, que ja tenim el Papa aquí fent de les seves, La selectivitat ja avui en la seva segona jornada. Què més? Què més està passant? Què més està passant? La vaga d'educació, quantes coses. Quins dies, Quin show tot plegat, la veritat. I nosaltres aquí, a l'altra banda, fem-vos companyia, engegant el país també de bon matí amb vosaltres, els que ja esteu en marxa a les carreteres, a les... anava a dir feines, si esteu currant ara mateix, tela, Bravo també per vosaltres. Els reals de veritat, els que en aquestes hores intempestives estem en marxa, Bravo, aquest programa és per vosaltres. Avui tindrem la samarreta del programa, les entrades pel sonar i, evidentment, doncs, tot el ritme del planeta, clar.
1: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Vinga, de seguida llancem la pregunta del dia perquè comenceu a participar a través del WhatsApp. De moment ens quedem amb Cano i Justin Quiles. Amb ells donem el tret de sortida d'aquest Flash Matí. Olvidar-nos de tot.

0: des del Quevedo amb la nova línia. Aquesta formació de noies que s'encarreguen de fer doncs, versions i tenen temes propis, fan festes majors i tal.
1: Vale.
0: S'han convertit també en una peça clau del nou àlbum del Quevedo, el Baifo. La cançó es diu El Golpito. Un dels cracs de la setmana a Flash FM, evidentment. No podia faltar el Quevedo a la seva cita matinal. Ara mateix, les 6 i 12, bon dia a tothom. Som al Flash Matí de Flash FM i avui també tenim entrades pel Sonar. Aquesta és la setmana Sonar. Volem portar-vos de festa, perquè us mereixeu un respir, un petit descans mental i una bona festeta, la del Sonar. Avui us regalem entrades perquè aneu el 19 de juny, divendres 19. El Sonar són 3 dies, avui tenim entrades per al segon dia dels 3 de festival i una gorra del marxantatge oficial. I ara que estem en plena selectivitat i tant s'està parlant del tema, evidentment, i de la vaga d'educació, avui volem parlar de professors. Volem saber quin professor, quina profe recordes i per què. Perquè jo crec que sempre hi ha, de petit, de peque, sempre hi ha un profe que et marca molt. Espero que, en el bon sentit de la paraula, si algú recorda un professor o una professora, doncs amb un component negatiu també em serveix la resposta, Obrim ara mateix el WhatsApp del Flash Matí.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Quina profe, quin profe recordes i per què? Aquesta és la pregunta que llancem avui a través del WhatsApp del Flash Matí. Qui vulgui participar ja pot fer-ho. Avui sortegem de nou entrades perquè aneu al Sonar amb més marxantatge. Avui també us emporteu de gratis, de pas, una gorra.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada!
0: Que fa molt de sol, també, així no us cremeu el cap. Més ritme, en aquest cas, Ugel, el mateix del Jamaican Bam Bam, ha presentat una nova cançó que es diu Moving to the Sun i que és tremenda. Mira, mira.

0: ser la carta de presentació del Bene d'aquest disjockey alemany amb el What's Your Tone Chemin al Flash Matí a Flash FM, on, si no, comencem el dia ben amunt, eh? Doncs només en aquest programa, evidentment. Què passa contigo?
1: Què passa contigo?
0: Tothom amunt, espavilant Catalunya-Andorra des del Flash Matí 6 i 19 amb la Tusa. Som-hi!

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Jets and Diets. Des del disc Epic Solete, Bailoteo, a Flash FM. El Flash Matí, eh? Aquí l'Héctor Ortega. Què tal? Com esteu? Com ho porteu això de matinada valent, eh? Els que ja esteu en marxa o si esteu encara, doncs, tornant cap a casa, paciència, d'acord? Que ja arribareu i descansareu. Us recordo que avui tenim una pregunta oberta per vosaltres a través del WhatsApp. Volem saber quin profe, quina profe recordes i per què, eh? Quina professora o professor et va marcar quan estaves a l'escola, a l'institut, al batxillerat, a la universitat, on sigui, vale? A canvi, avui de nou sortegem entrades perquè aneu al Sonar 2026. Entrada doble per un dels dies del Sonar amb una mica de marxandatge, eh? També m'han dit que regalem una gorra, lloro, eh?
1: Hola. Bon dia, Héctor.
0: Què passa?
1: Xavi, Diana. Pues jo me'n recordo del professor que era el meu tutor.
0: Sí.
1: Em donava també classes de naturals aquell any.
0: Molt bé.
1: I me'n recordo perquè em va ensenyar a jugar a l'ajedrez.
0: Als escacs, molt bé.
1: I també perquè portava a l'hort.
0: L'hort del col·le, eh?
1: I sempre olia a classes a hort.
0: A punyatero.
1: I me'n recordo sempre d'aquest personatge.
0: Sí, no?
1: Vinga. Apunta'm les entrades.
0: I tant.
1: Abraçada.
0: Només faltaria. Gràcies, tio. O sigui, tu només volies que el tio que era et portés a l'hort. Això sona molt, molt malament, eh? Molt malament. Participeu a través del WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Entrades pel Sonar 2026 amb una gorra també de marxandatge, d'acord? Quin professor, quina professora recordes i per què? Som al Flash Matí, va, sona ni borratxo.
3: Muy

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:15. Lleó 14 ha denunciat la violència contra les dones i ha advertit que és una realitat que cal abordar tant individualment com en societat. Ho ha dit durant la vigília de pregària que s'ha celebrat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex, que ha anat intercalant fragments en català i castellà a parts iguals, també ha parlat de la salut mental, especialment entre els més joves, i de la necessitat de tractar-ho com una prioritat. D'altra banda, Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra l'empresa Siemens per les incidències d'aquest dimarts al centre de control de l'estació de França, que han fet caure el servei de Rodalies a tot Catalunya en dues ocasions i han provocat retards generalitzats. En un comunicat, Adif ha traslladat tota la responsabilitat d'aquestes avaries a Siemens i ha dit que la situació és absolutament intolerable. I els Estats Units han llançat aquesta nit una sèrie d'atacs contra l'Iran en represàlia per haver abatut un helicòpter estatunidenc a l'estret d'Hormuz, segons ha informat el Comandament Central de l'Exèrcit. En un comunicat, Donald Trump ha assegurat que les forces nord-americanes han iniciat atacs d'autodefensa contra l'Iran. Els esports. Ahir es va jugar el primer partit de la Lliga CB de bàsquet i el Barça va sumar la primera victòria contra el Tenerife. I en futbol, l'Atlètic de Madrid va rebutjar una oferta del Real Madrid de 150 milions per Julián Álvarez. Florentino Pérez la setmana passada ja va prometre que intentaria un fitxatge galàctic i ahir, en un comunicat inèdit, el Club Blanc va anunciar que havia fet aquesta oferta però que l'Atlètic de Madrid la va rebutjar.
0: Flash Magui, Flash Magui, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
2: Al menos dame un perreí.

0: Es diu Perro Negro, Bad Bunny i Fercho, que ens diuen que, bueno, ja que estamos, doncs una mica de perreo, no? Així comencem nosaltres el dia, amb el Flash Matí, amb tot el ritme que aquest programa us porta. Allà on sigueu, del territori. 6:34. Bon dia a tothom. Jan Ponsa, com estàs?
1: Bon dia, anem fent. Què tal, Víctor?
0: Ja, Jan, t'has saludat ja el papa o no?
1: No he tingut tanta sort, la veritat. M'hagués agradat que em beneïs a mi i a totes les previsions meteorològiques que us faig.
0: Ui, el papa.
1: Epa.
0: És la mama, en aquest cas, eh? Bueno, doncs, jo què sé, avui un dia així, de què? De què? Què marcarà aquesta jornada, Jan?
1: Doncs mira, avui és un matí una miqueta de transició, perquè durant el llarg de l'any hem tingut alguns ruixats a punts del prelitoral i de l'interior, i ara mateix aquests ruixats afecten sobretot punts de les comarques interiors i es mouen direcció est, direcció a les comarques de Girona, i marxaran pel mar.
0: Molt bé.
1: Li queda una hora i mitja, dues hores com a molt, aquests ruixats per acabar desapareixent, i ens quedarà un matí força tranquil. La tarda tindrem més sol, sobretot a punts de les comarques del sud, de Tarragona, més núvols a Girona i a punts del Pirineu, i també podria escapar-se alguna gota, però sens dubte el moment de tenir el paraigua a mà és ara, si esteu a punts de les comarques interiors i de Girona, perquè encara pot caure alguna gota, però la tarda sembla ser que serà més tranquil·la. En perspectiva que baixin les temperatures avui una mica, i els propers dies, a partir de divendres, comença una espectacular pujada termomètrica. Així
0: pujada,
1: que
0: mare de Déu. Estigueu preparats, llavors.
1: Sí.
0: Home, recordant això del papa, aprofitant el moment, si pel que sigui us heu de moure per Barcelona en vehicle, o sigui, per carretera...
1: Sí. El papa mòbil.
0: Avui, sort, eh? Sort a la vida. Esteu ben fotuts, eh?
1: Ànims i endavant.
0: I si heu de venir també a la ciutat amb transport públic i us hi heu de moure per dins, també, sort a la vida.
1: Ànims i endavant, sí, sí.
0: Exacte. Truqueu al papa i li digueu, jo què sé.
1: Clar. Que us vingui a buscar amb el papa mòbil.
0: Això. Taxi! Escolta, Jan, temperatures ara mateix, va.
1: Doncs mira, Miami Platja, ara mateix 19 graus, a Navata, a l'Empordà, 16 graus i mig, a Linyà, a l'Urgell, 12 graus i mig, i a Barcelona, al Raval, 21,6 graus.
0: Molt bé, tio, gràcies. Fins ara.
1: Vinga, fins ara.
0: El Flash Matí continua. Sona Loquita. J.C. Reyes. Ah!

0: Apunta, va.
1: 1, 2, 3,
0: let's go. J Balvin, això es diu Ginza. El flash matí d'aquest dimecres. 10 de juny del 26, molt bon dia. Ara mateix les 6:41 minuts, aquesta nova jornada que estem posant en marxa. Sigueu on sigueu del territori, gràcies per ser-hi. Bueno, en plena selectivitat, no sé si hi ha algun estudiant que ara mateix estigui escoltant la ràdio, hauríeu d'estar o bé dormint, descansant, o bé acabant de preparar-vos els exàmens d'avui, Em consta que ahir es va liar una miqueta a la tarda l'examen de física, que va haver allà un terme que generava confusió en un dels models de l'examen, i penso que al final han donat suport doncs, a aquells estudiants que s'han queixat, Em penso que sí, ja m'ho explicareu, si de cas. Nosaltres volem parlar-vos de les festes a posteriori, les festes que tindreu quan acabin els exàmens, les Flash FM, wrap-up, perquè ja les tenim aquí, Es presenta un final de setmana molt interessant. Demà dijous a la nit farem la primera de les quatre festes wrap-up, que serà a Molins de Rei, a la província de Barcelona, a la discoteca Bidisco. Tremenda, És tremendo, allò, El Bidisco és un altre planeta. Demà, amb qui us parla, l'Héctor Ortega. Divendres estarem al Vilova de Lleida amb el Sergi Domena, i alhora també estarem a la Caix, a Salou, també amb l'Héctor Ortega. Hola, què tal? Això serà divendres. I dissabte no farem una wrap-up, però estarem presents a Badia del Vallès. El lloro, Dissabte, 13 de juny, Badia del Vallès, a la nit, al recinte firal, si no m'equivoco. Amb el Sergi Domena i l'Héctor Ortega. Hola, què tal? Escolta, no vegis tu. Quina setmana, Quina setmana. Ens veiem a un punt o un altre, espero, De moment, però, hem d'engegar el dimecres a poc, a cop de ritme. Hi ha Emília, Tini i Nicki Nicole i el seu Blackout.
2: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Va, molt bon dia.

0: això només passa al Flash Matí.
1: Perquè es va introduir una pila.
2: Al lloro.
1: Doble A, saps les dues As majúscules?
2: Com la Noel, eh?
1: Exacte. Per el recte.
2: Per què?
1: Ell estava convençut de que així augmentaria la seva vitalitat. Va veure, doncs mira, vídeos a internet que deien que si et foties una pila pel cul, doncs tindries més energia. Com fotre't quatre cafès? Els comentaris, òbviament, diuen Anuel doble A.
2: Veus?
1: Cuando le dijeron ponte las pilas, se lo tomó literal.
2: Oh, ponte las pilas, que bo.
1: I la gent demanant, però funciona o no funciona?
2: Que tengo yo un par aquí.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: Flash FM.
1: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: Ara mateix les 6:48. Bon dia a tothom. Més música, més temazos per vosaltres. Tardos del Romeo Santos i del Prince Royce.

0: Aquest és el Maluma, amb una cançó històrica, L'any 2017 tothom parlava d'aquesta cançó del Felices los Cuatro, del Maluma Baby. Som al Flash Matí, la recuperem avui en aquest dimecres, En aquest 10 de juny del 26. Som el despertador més potent de Catalunya, Andorra, el Flash Matí, el que té més ritme pel vostre matí, per allò que estigueu fent ara mateix, els de la carretera, lloro sempre a precaució, d'acord? El transport públic, doncs, moltíssima paciència, com és habitual, i de la música no us heu de preocupar. Si sou dels de la CL, escolta, va, aprofiteu els últims 10 minuts per acabar de descansar una miqueta, no us atabaleu ja de bon matí. Però qui sóc jo també per dir-vos aquestes coses, no? Arribarem a les 7 amb Ayer la vi, Juan Magán, Omar Montes.
1: T'aixeques, cuides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Va, vinga, gràcies per ser-hi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7 al Papallau 14, encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. El pontífex ha demanat a barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. A més, durant la vigília de la pregària que s'ha celebrat aquest dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Lleó 14 ha anat alternant el català i el castellà en els seus missatges. D'altra banda, la vaga al sector educatiu d'aquest dimarts finalment no ha tingut cap efecte sobre la visita del Papa. Això tot i que els últims dies els docents havien amenaçat d'organitzar accions que poguessin capgirar els plans del pontífex. Aquesta aturada ha estat la més modesta de les que s'han fet aquest curs a Barcelona, amb 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 45.000 segons l'organització. I nit d'aldarulls a Belfast, la capital d'Irlanda del Nord, després de l'atac a ganivetades en ple carrer a un home dilluns al vespre. Els moviments d'extrema dreta han atiat les mobilitzacions i el govern ha fet una crida a la calma. Els esports. Ahir es va jugar el primer partit de la Lliga ACB de bàsquet i el Barça va sumar la primera victòria contra el Tenerife per 167. Avui és el torn del Joventut, que arrenca les semifinals al Roig Arena de València, l'escenari dels dos primers partits a l'eliminatòria contra l'equip de Pedro Martínez. Malgrat el factor pista en contra, els blanquinegres arriben amb ganes de classificar-se 33 anys després per una final ACB.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquest és el mega crack de la setmana, el de Farruko amb Gracie i també Steve Aoki. Es diu Ya pa què. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Ya pa què, Héctor Ortega, molt bon dia a tothom.
0: Vámonos, va, que és dimecres 10 de juny del 26. Són les 7 i 4 minuts, ben d'hora pel matí, però això ja fa estona que s'ha posat en marxa, el flash matí des de les 6 i fins les 11.
1: Avui estem beneïts, Héctor Ortega.
0: Oh, i tant, sí, bueno, una cosa...
1: Tota Catalunya està beneïda.
0: Espectacular. Avui, sí, pel que sigui, heu de venir a Barcelona, sort a la vida, eh?
1: I tant, molta
0: ànims.
1: Paciència.
0: No arribareu pas, i si arribeu, no us podreu moure, per tant...
1: Ai.
0: Avui, ànims. Millor no vingueu.
1: Escolta, no, millor que no.
0: Parlem del Sónar, va, que és la setmana vinent, del 18 al 20 de juny. Avui us convidem i us regalem entrades perquè hi aneu en concret el segon dels dies del Sónar, el dia 19 de juny,
1: sí?
0: A Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Us regalem l'entrada doble i també una gorra del Sónar, una mica
1: sí?
0: De marxandatge, una gorreta que fa molt de sol i així no us cremeu el cap, eh?
1: Per anar cool, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i expliqueu-nos quin és el profe que recordeu més i per què.
0: Repassem alguna resposta, vinga.
2: Hola, buenos días a todos.
1: Hola.
2: Yo el profesor que me marcó fue más bien para mal.
0: Hola.
2: Porque era nada más entrar en la clase de castellano, me acuerdo que daba castellano y matemáticas.
1: Sí.
2: Sobre todo el episodio de álgebra. Que, ostras, era verme y ya le producía rechazo.
0: ¿Ah,
2: ya
0: sí?
2: Cualquier cosa, ostras. Cualquier movimiento, cualquier risa, era lobo, a la calle.
0: ¿Lobo?
2: Y venga, soy ya en la época del instituto.
1: Ah.
2: Y me tenía que ir a la calle hasta que acabara su clase.
0: Evidentment.
2: Adeu, buenos días.
0: Adeu, merci pel missatge. Què faries, de veritat?
1: Ara
0: vas d'innocent i potser hi havia alguna cosa allà que no ens has explicat, eh?
1: Imagina't ser profe que et caigui algú malament i tu només comences fora, va, no
0: sí.
1: Em molestis. Fora i ja tornaràs.
0: Jo el meu profe de socials de l'ESO també li queia malament segur, eh?
1: Sí, segur.
0: Jo m'adormia moltes classes, m'adormia moltíssimes, ho reconec.
1: Bueno.
0: Però aquell tio em veia la cara i em deia ja se ha dormido l'Héctor.
1: Però almenys no feies coses dolentes.
0: Clar, però jo no m'adormia. Quasi estava allò al límit entre la vida i la mort, però és igual.
1: És molt d'hora pel matí.
0: Per favor.
1: Va.
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia, flaixeros.
1: Hola.
3: Doncs jo el que recordo és el de professor d'història. Que en un examen em va pillar amb una xuleta i em va dir que no arribaria al lloc.
0: Doncs,
3: bueno, aquí he arribat, al final sí que he arribat a algun lloc.
0: A on has arribat?
3: Vinga, bon dia.
1: Volem saber on has arribat.
0: On has arribat?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Quin professor o professora recordes i per què? Regalem entrades pel Sónar. I també us animem, també, evidentment, si esteu en aquesta etapa de la vida,
1: sí,
0: que us toca estudiar i de valent, o sou del sector de l'educació i esteu en plenes reivindicacions, ànims a tothom, en aquest cas.
1: I tant.
4: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Va, no va haurà...

0: Des de l'àlbum El Baifo és el Quevedo amb Elvis Crespo. En aquest cas, una de tantes col·laboracions d'aquest àlbum. Això es diu La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: El lloro que aquest dissabte tenim festassa al Vallès Occidental.
2: Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
3: Maria, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte firal a l'Avinguda Burgos.
2: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès.
0: Apunteu-vos la data i la ubicació aquest dissabte, Flash On Tour, a Badia del Vallès. Això continua. Bon dia.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: l'1, 14, 22, 39, 48 i els sols, el 8 i l'11.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
5: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV i en Bloc i molts més. El 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
6: Hola.
7: Hola.
6: Has pensat
8: que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà?
6: És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.

0: Steve Aoki, entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: Les Pau estan a punt d'arribar. I sí, hi ha nervis, però també hi ha tota la feina feta. Ara toca confiar, respirar i afrontar els exàmens amb calma, serenor i benestar emocional. Descansa, menja bé, organitza els últims repassos i reserva moments per desconnectar. Les Pau són importants, però no defineixen qui ets ni tot el teu futur. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau amb Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
3: Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
8: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
9: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia. En la nostra salut. En la nostra feina. I en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
10: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Flash Matí.

Aquest és el remix, la remescla oficial dels Solucions i no Problemes dels Figaflaues. A Flash FM, molt bon dia. Camí a 8:15, som el despertador més musical de tota la ràdio i ho demostra aquesta cançó també, per exemple, de Young Sister i Kremlin. Culo, som-hi! Dime cómo lo...

0: jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern defensa que les dades de les entitats públiques que utilitzen serveis al núvol disposen de garanties suficients de seguretat i protecció. L'executiu considera que s'ha establert un sistema de control basat en mesures tècniques, jurídiques i organitzatives que permet preservar la informació davant d'accessos no autoritzats. Tot i això, reconeix que Andorra continua depenent de proveïdors externs per disposar d'aquest tipus d'infraestructures digitals. Fem referència a les eleccions a la CAS. La participació en aquestes eleccions al Consell d'Administració continuen aquests dies i continuen augmentant. Després dels dos primers dies de votació per dipòsit, un total de 821 persones assegurades ja han exercit el seu dret a vot. Els sufragis reparteixen entre col·lectius empresaris i treballadors per compte propi, assalariats i pensionistes. Avui dimecres, a més de les dependències de la CAS, també es pot votar al Comú de Canillo. Parlem de la Unió Hotelera, que considera que el nou model de contractació en origen pot ser una eina útil per captar personal, però adverteix que no totes les empreses del sector podran assumir-ne les condicions. El seu president, Jordi París, ha destacat que el sistema implica costos addicionals vinculats al desplaçament i a l'allotjament dels treballadors. També ha mostrat desacord amb la quota prevista per l'estiu, ja que considera que la reducció de mà d'obra no encaixa amb les previsions d'increment de visitants. Canviant de tema, el Centre de Tractament de Residus va gestionar durant l'any passat més de 52.000 tones de deixalles i va aportar 16.711 megawatts hora d'electricitat a la xarxa de FEDA. Aquesta producció va representar el 14% de l'energia generada al país. Paral·lelament, la instal·lació també va permetre aprofitar més de 17.500 megawatts hora d'energia tèrmica a través de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm. I prop de 250 estudiants dels diferents sistemes educatius del país participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, les PAU, que es duen a terme a l'Escola Maria Moliner. Al mateix temps, 107 alumnes andorrans estan fent la selectivitat espanyola a la Seu d'Urgell. Aquesta participació representa prop del 44% dels inscrits a la convocatòria de l'Alt Pirineu.
1: Flash. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Es diu Mr. Saxo Beat, des d'Alexandra Stan del 2010, i l'escolteu a Flash FM a Saxo Beat. Som al Flash Matí, evidentment, el despertador més potent de tot el país. 7 i 35 minuts d'aquest dimecres 10 de juny del 26. A tothom, gràcies per ser-hi.

0: San Benito, això és Nueva York. A Flash FM, a Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Pat Bunny s'hauria d'estudiar a la CLE, hauria de sortir a la CLE.
1: Mira, no, a mi no m'estranyaria que sortís, eh?
0: Seria guapo, eh?
1: Sí, estaria divertit.
0: Avui és el primer examen, és el d'història o filo. Per tant, ojo, no surti Pat Bunny, no crec, però estaria tan guai.
1: Estaria molt divertit. De fet, hi ha hagut merder, eh?
0: Sí, ahir es va liar l'examen de física, oi?
1: Una hi ha hagut merder, efectivament, en un exercici de l'examen de física a la selectivitat perquè hi sortia un concepte de la vida mitjana, però, en teoria, no hi entrava aquest tema. Els profes no havíem donat aquesta matèria. D'acord? I què passa?
0: Què passa?
1: El problema és que aquell exercici era optatiu, tenien dues opcions, però, clar, si aquell tema no entrava, llavors els alumnes estaven com obligats a fer el segon. Llavors els professors i els alumnes, molts d'ells, s'han queixat i el que volen és que els donguin com 2,5 punts per la cara, saps?
0: Bueno, si més no, sí que han rebut el suport de dir, vale, va, és veritat que això donava peu a malentesos i era un concepte, es veu, perquè he llegit molt semblant a un altre que sí que sabia... Bueno, que si al final responies bé la pregunta... interpretant un concepte o l'altre, com al final eren molt semblants, donava per vàlida la resposta, no sé.
1: La qüestió és queixar-se, eh?
0: Bueno, la qüestió també és que respecti el que ha de sortir o no ha de sortir, tio. Et prepares un examen i te la lien així,
1: home. Te la lien. Bueno, tens una altra opció.
0: Bueno, ànims a tothom si avui també us presenteu a, doncs,
1: a la CLE.
0: A una d'aquestes... Sí. A un d'aquests exàmens d'especialitat complicats, com per exemple el de mates, que avui és mates també, eh?
1: Valga'm Déu, ànims.
0: Joan Ponsa, bon dia.
2: Què tal, bon dia, com esteu?
1: Hola, tio.
0: Aviam, fem una ràpida repassada del temps de cara aquest dimecres.
2: Vinga, som-hi. Doncs mira, ara mateix tenim alguns ruixats, sobretot a punts d'ara del litoral i del prelitoral de les comarques de Girona, també a punt de l'interior de les comarques de Girona, i ara també un altre ruixat al Garraf. Aquests ruixats estan a punt de passar a la història de la meteorologia perquè arribaran al mar i desapareixeran, i ens quedarà, doncs, un matí força tranquil, cada cop més sol a les comarques del sud, tot i que el cel seguirà força tapat, sobretot a punts del nord i de les comarques de Girona. Aquesta tarda, més sol a Lleida i a Tarragona, les comarques del sud, i a 4 gotes que podríem esperar al Pirineu i punts de les comarques de Girona. Per tant,
0: molt bé.
2: Poca cosa.
0: Molt bé, repassem temperatures d'ara mateix.
2: A Ulldecona, 15 graus, a Vinassent, 18, a Barcelona, 22, i a Vieja, 8 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Fins ara.
1: Adéu.
0: Som el despertador més musical de tota la ràdio, per tant, no estem aquí per històries, eh?
1: No.
0: Comencem el dia amb el Cano i les seves Nike.

d'Omar Kurs. S'enganxa com una mala cosa, aquesta. So d'estiu, 100% al flash matí d'aquest dimecres, 10 de juny. Ara mateix 3 quarts i gairebé un minut de 8. Arriba Kid Voodoo, ben acompanyat, en aquest cas, de JC Reyes.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
7: Va, a veure, arriben les Pau. I sí, és normal tenir nervis, tenir els apunts per tot arreu i el cap una mica saturat, però molta feina ja està feta. Ara no va de tornar-se boig, va de posar-hi una mica d'ordre, descansar i confiar en tu. Organitza els últims repassos, cuida't, dorm bé i busca moments per desconnectar una mica. Les Pau són importants, clar, però no defineixen qui ets ni fins on pots arribar. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
8: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
8: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
9: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
10: Citroën.
11: Consulta citroën.es.
12: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
13: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
14: No, m'ha entrat això.
15: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.

0: Maria, els tens?
1: Oh, fa un any que els preparo.
0: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
1: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
2: Si ja bufa.
1: Bufa! Bufa!
3: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi, on sigui.
7: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem, BBV.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
10: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flaix Andorra, emissores oficials.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.

Amb aquesta, el Quevedo es va fer conegut arreu del món, eh? Amb el Bizarrap Music Session 52. L'Albiza, coneguda com la del Quédate. L'escolteu al Flash Matí. Quedeu-vos aquí, que de seguida us expliquem què heu de fer si voleu guanyar entradetes pel Sonar.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Bon dia, són les 8 al Papallao 14. Reprendrà avui la seva agenda amb una visita al centre penitenciari de Brianzo, on es trobarà amb un grup d'interns. D'allà es dirigirà a l'abadia de Montserrat coincidint amb el seu mil·lenari. El pontífex presidirà l'oració del Sant Rosari amb el cant del Virolai interpretat per l'Escolania. De tornada a Barcelona a la tarda, reunirà amb l'església de Sant Agustí al barri del Raval i travessarà el carrer Rosselló fins al temple de la Sagrada Família, on culminarà el viatge amb la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist. D'altra banda, la vaga al sector educatiu d'aquest dimarts finalment no ha tingut cap efecte sobre la visita del Papa. Aquesta aturada ha estat la més modesta de les que s'han fet aquest curs a Barcelona, amb 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 45.000 segons l'organització. I avui, segon dia de la selectivitat, que començarà amb l'examen d'història o història de la filosofia. Després d'un descans a les 12 serà el torn d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llatí i matemàtiques. I finalment, després de dinar, els estudiants afrontaran l'examen de matèries de modalitat. Els esports. Ahir es va jugar el primer partit de la Lliga CB de bàsquet i el Barça va sumar la primera victòria contra el Tenerife per 167. Avui és el torn del Joventut, que arrenca les semifinals al Roig Arena de València, l'escenari dels dos primers partits de l'eliminatòria contra l'equip de Pedro Martínez. Malgrat el factor pista en contra, els blanc i negres arriben amb ganes de classificar-se 33 anys després per a una final a CB.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
2: Flash FM.
4: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana a Flash FM, la cançó que lidera el calibre. Jay Wheeler, de Lejitos. Som al Flash Matí, 8 i 4 minuts ara mateix. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Bon dia als que estigueu en plena vaga d'educació. Bon dia als que us presenteu a la SELE. Bon dia al papa, no, al papa bon dia no. Està,
1: el ja papa...
0: No, no, el papa ja té prou, ja està. Tanta catifa vermella, tanta història pel papa, deixa't estar.
1: Sí, sí, massa famós, tio.
0: Bon dia a aquells i aquelles que voleu una entrada per al Sonar 2026 a Fira Gran Via, Hospitalet de Llobregat. Ja sabeu que aquest festival té lloc del 18 al 20 de juny, 3 dies de Sonar. El Flash Matí és la vostra porta d'entrada a aquest festival.
1: Sí.
0: Avui amb una entrada doble perquè aneu al segon dia del Sonar, el dia 19, divendres 19. Una entrada que ve acompanyada d'una miqueta de marxandatge. Una gorra del Sonar,
1: oi,
0: perquè
1: bé,
0: no us cremeu
1: no?
0: la calva.
1: Has vist? Vinga, pas, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin profe recordes i per què, no?
0: Quin professor, quina profe us va marcar de per vida.
2: Buenos días, Flash.
1: Hola.
2: Mira, yo el profesor que más recuerdo es el de la... El del aula de la diversidad, porque siempre estaba ahí metido castigado.
0: Està bé.
1: Aula de la diversidad, ha dit?
0: Bueno, sí, perquè allà és on ficaven els estudiants que estaven castigats.
1: Ah, sí?
0: I el tio, doncs, era allà, tenia entrada VIP a l'aula aquesta de castigats, eh? Bravo, bravo.
3: Bon
1: Hola.
3: Dia.
1: Hola.
3: Mira, jo me'n recordo de dos, un positiu i un negatiu.
0: Aviam.
3: Començaré pel positiu, que era el professor de religió.
0: Religió.
3: Que quan, bueno, sempre veiem vídeos i tonteries.
0: De veritat.
3: I quan era l'hora de fer els exàmens de religió,
1: sí,
3: anàvem fent la pregunta, i ell, als 5 minuts, ficava la resposta.
0: Ah, molt bé.
3: Al pobre, te'l ficava a la pissarra.
1: Oh,
3: i la negativa era la de matemàtiques,
0: sí,
3: que li dèiem la tetes. Bueno, ja t'ho pots imaginar.
1: Oi.
3: Feia una pudor.
0: Ai, no.
3: Feia una pudor perquè era una dona que no es dutxava i al final ja se la van fer fora. I
1: però
3: bon dia a tothom.
1: Li deien la tetes o...?
0: Bueno, sí, no
1: la
0: sé.
1: La tetes i feia pudor, què té que veure?
0: Bueno, potser són dos coses independents.
1: Ah, vale.
0: La tetes i, a més, doncs, feia pudor perquè no es dutxava.
1: Que
0: vale,
1: cruels,
0: vale.
1: Que cruels són els nens, eh?
0: I típic, típica, típica optativa, no?, religió, la assignatura per veure pel·lis, no?
1: Sí, sí, per veure la pel·li de Jesucrist d'any de la Catapum.
0: Bueno, però no feies classe, ja està.
1: Exacte.
0: Solucionat. Aviam, digueu la vostra. Quina profe o quin profe recordes de qualsevol etapa, eh?, de l'escola, de l'ESO, de batxillerat, de la uni, perquè algú que us marqués de per vida.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Entrades al joc pel Sonar 2026. Nova hora en marxa d'aquest programa. Som al Flash Matí.
4: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: I us estarem acompanyant fins les 11. Som-hi, va!
1: Bon dia!
5: Hola, soy...

un dels himnes del nostre particular papa, el Benito. Callaïta, el flash matí d'aquest dimecres. 10 de juny, bon dia a tothom, gairebé un quart de nou ara mateix. Sona BL, no tiene sentido.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Quan arriba divendres al vespre, alguns s'entreguen a menjar una bona pizza. Altres s'entreguen al llit a clapar. I els que en saben, s'entreguen al Time Out Market. Aquest divendres 12 de juny de 8 del vespre fins a les 11 de la nit, vine a sopar i a ballar a la sessió Flash FM de Miquel González.
2: Portarem el poder del ritme al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum.
1: Inscriu-te al formulari de la web i gaudeix d'un vespreig perfecte amb Flash FM i Time Out Market.
3: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
4: Què?
3: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
4: Sense pagar?
3: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
4: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
5: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Tinto de verano, Don Simón.
8: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento.
7: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Andorra.
10: Flash FM.
1: 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i es circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centre Nacional del Trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Flash FM Andorra 93.8.
10: Flash FM.
14: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos. No sé ni per on començar.
13: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
15: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
16: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
17: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
1: El que vols escoltar sona a Flash FM.
0: Estàs escoltant el Flash Matí.
1: De 6 a 11 a Flash FM.

0: Es diu Olvidar-nos de tot, del Caro i del Justin Quiles. Som al Flash Matí d'aquest dimecres 10 de juny. Gemma de Wey, com estàs? Què tal?
1: Molt bé, Héctor Ortega, bon dia.
0: A veure, el Papa ha arribat bé. Es veu que van tenir problemes amb la catifa vermella aquí sí. A la Terrà. Bueno.
1: Tot controlat de moment. El que no està tan controlat és a Madrid, eh?
0: Ja.
1: Perquè van fer un espectacle al Bernabéu i crec que s'han passat amb el cringe.
0: Sí?
1: Molt latxe, tio.
0: Què ha passat, aviam?
1: Ha passat que han fet diverses actuacions per sorprendre el Papa mentre ell estava allà aguantant la compostura.
0: Yeah.
1: I van fer, per exemple, aquests trossets que us portem com una retransmissió de futbol a l'estil Papa.
0: A l'estil Papa.
2: Que la Iglesia de Madrid va a marcar goles. Va a seguir marcando goles. Y no va a parar. ¿Sabe por qué?
1: ¿Por qué?
2: Porque la fe no entiende de pitidos
0: a ver a qué
2: finales
0: partit.
2: De partido.
3: ¡Olé! Totalmente, Manolo, porque la Iglesia que camina en Madrid está en el césped todos los días.
4: ¡Rueda ya el balón! ¡Primer ataque! Estamos en un barrio de nuestra ciudad. Alguien se siente totalmente derrotado. Pero encuentra, sí, una parroquia abierta.
0: ¿Vols dir que fa falta això? Pregunto, eh?
1: Encuentra una parroquia abierta. ¡Wow!
0: I què més van fer allà?
1: Bueno, mira, tenim una rapera que es diu Aisha Rua, que també li va dedicar un rap al Papa.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Cosa que tampoc calia. No.
1: I acabem amb el Guille Proof, que li va cantar una cançó amb més nens, ¿vale? Cantaven els nens i aquest senyor.
0: Aviam.
5: Teo espíritu, tu me dices.
1: Ei, ei!
0: Hòstia! No. Tampoc cal, no cal.
5: Papa
0: León.
1: Papa León.
0: Bueno, molt bé, com tot això no calia, hem decidit doncs, dedicar-li aquest petit espai al Flash Matí com a homenatge al que no hauríeu d'haver fet perquè no calia.
1: No, el Papa no sabia on fotre's, eh?
0: Ja, a Barcelona, per desgràcia. No.
1: Hola!
0: Aquí tallen carrers i línies d'autobús, tio.
1: L'està liant part del Papa.
0: Ai, Déu-n'hi-do. Som al Flash Matí. Va, això continua. Camí a 2 de 9 amb Clarence. Aquesta és Love.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern defensa que les dades de les entitats públiques que utilitzen serveis al núvol disposen de garanties suficients de seguretat i protecció. L'executiu considera que s'ha establert un sistema de control basat en mesures tècniques, jurídiques i organitzatives que permet preservar la informació davant d'accessos no autoritzats. Tot i això, reconeix que Andorra continua depenent de proveïdors externs per disposar d'aquest tipus d'infraestructures digitals. Fem referència a les eleccions de la CAS. La participació en aquestes eleccions al Consell d'Administració continua en aquests dies i continuen augmentant. Després dels dos primers dies de votació per dipòsit, un total de 821 persones assegurades ja han exercit el seu dret a vot. Els sufragis es reparteixen entre col·lectius empresaris i treballadors per compte propi, assalariats i pensionistes. Avui dimecres, a més de les dependències de la CAS, també es pot votar al Comú de Canillo. Parlem de la Unió Hotelera, que considera que el nou model de contractació en origen pot ser una eina útil per captar personal, però adverteix que no totes les empreses del sector podran assumir-ne les condicions. El seu president, Jordi París, ha destacat que el sistema implica costos addicionals vinculats al desplaçament i a l'allotjament dels treballadors. També ha mostrat desacord amb la quota prevista per l'estiu, ja que considera que la reducció de mà d'obra no encaixa amb les previsions d'increment de visitants. Canviant de tema, el Centre de Tractament de Residus va gestionar durant l'any passat més de 52.000 tones de deixalles i va portar 16.711 megawatts hora d'electricitat a la xarxa de Feda. Aquesta producció va representar el 14% de l'energia generada al país. Paral·lelament, la instal·lació també va permetre aprofitar més de 17.500 megawatts hora d'energia tèrmica a través de la xarxa de calor de Feda Ecoterm. I prop de 250 estudiants dels diferents sistemes educatius del país participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, les PAU, que es duen a terme a l'escola Maria Moliner. Al mateix temps, 107 alumnes andorrans estan fent la selectivitat espanyola a la Seu d'Urgell. Aquesta participació representa prop del 44% dels inscrits a la convocatòria de l'Alt Pirineu.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Som Flash FM. Marquem el ritme de la teva vida.

0: Good morning, man. Només vull veure bitllets de 100. Good morning, man. Signa la taula dintre la ment.
1: Díselo, Rosy.
0: Que jo sé que nascut va ser milionària.

Ella és la Rosalía. Quan cantava fa, doncs ara ja, 7 anys, aquesta cançó, poca broma, 2019, milionària, al Flash Matí d'aquest dimecres. Bon dia a tothom!

0: una col·laboració tremenda que havia de sonar sí o sí avui en aquest matí de dimecres, evidentment, al Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vamos a terminar chingando.
1: Ah, sí?
0: Diu, no, no,
1: oh,
0: ells dos.
1: Fan.
0: O ell amb algú alt, no, sé, no sabem la història.
1: El Jan acabarà chingando.
0: El Jan, Jan Ponsa.
1: Jan,
0: sí?
1: És un chingador.
0: Acabarà chingant avui, Jan, o no?
2: No crec.
1: No? Ja veurem.
0: Hola. Ai... Tant de bo, no?
2: Okay. Gemma, t'estàs passant una mica.
0: T'ha canviat la cara, però, eh?
1: A sobre, que penso...
2: Que la meva mare està escoltant el programa, si us
1: plau.
0: Escolta, la teva mare, com es deia?
1: Gemma.
0: La Gemma ha de saber que el Jan també xinga. Vull dir, evidentment,
2: saps? Potser no cal dir-ho a una emissora, ara.
0: No.
1: I nosaltres ho sabem, això, eh?
0: I amb qui? No, és broma. Escolta, va, va, va.
2: Ja, talla, va.
0: Exacte. Córta-te un poco, Jan. Aviam, com es presenta aquest dimecres? Calent.
2: No, no especialment, veus?
0: Ah.
2: Mira, durant el matí hem tingut ruixats a punts de l'interior i al prelitoral, que ara ja han passat a la història, i ens quedarà un dia, doncs, cada cop amb més sol, sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona. Els núvols continuaran sent presents, sobretot a les comarques de Girona i del Pirineu, i de fet, en aquests dos sectors del dia encara es podria escapar alguna gota. En principi, poca cosa. Avui les temperatures baixen una miqueta més.
0: Vaja.
2: Els propers dies seguiran així amb una tendència a la baixa fins al divendres, on començarem una remuntada termomètrica espectacular, al qual comença a espantar una mica, la veritat.
1: Ai!
0: Sí.
1: Ai.
0: Home, espantar tampoc, no?
2: Sí, perquè seran temperatures anormalment altes ja, en un període molt sostingut de temps.
0: Bé, ja ho comentarem ja quan toqui. De moment estem una miqueta encara freds. Hem d'escalfar-nos a poc a poc, eh, Jan?
1: Vinga.
2: Els preliminars.
0: Exacte. Temperatures. Jan, som-hi.
2: Les cases del Canà, 20 graus. Anglès, 15. A Das, a la Cerdanya, 12. I en Posta, 20 graus. Què és això?
0: El teu matalàs. Aviam, la frase del dia, Jan.
1: Espero que sigui sexual, la frase, eh?
2: L'ovella viu tota la seva vida amb por al llop, i al final qui se l'acaba menjant és el pastor.
0: Ole!
1: O sigui...
0: És bona, és bona.
1: Explica.
2: Bueno, que bàsicament, que al final potser has de confiar...
1: Bueno, no me'n recordo, estic molt nerviós.
0: No tinc ni idea. Bueno, Jan, ja està. Està molt bé la frase, un aplaudiment. Ah, fins ara. Potser l'energia del futur, no sé si ho sabeu, però comença molt més a prop del que imagines, vale? El teu barri, el teu poble, el terrat d'un equipament municipal, per exemple. Les comunitats energètiques permeten compartir energia renovable local entre ciutadania, administracions i entitats. La Setmana Europea de l'Energia Sostenible, la Generalitat de Catalunya t'anima a formar part del canvi.
1: Vale.
0: Més renovables, més participació i una factura més eficient. Informa-te'n a comunitatenergètica.cat. Comunitatenergètica.cat.
1: Vale.
0: Passa a l'acció. Canviem l'energia. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. El govern de la Emília.
1: També?
0: Des de l'Argentina, el Flash Matí. No se ve.

A Few Dardos, la cançó del Romeo Santos i del Prince Royce, que torna a sonar un cop més a Flash FM en aquest flash matí de dimecres 10 de juny, a les portes de la segona jornada d'exàmens de la selectivitat. D'aquí a 14 minuts comença l'examen d'història i de filo, eh? Hosti, quin recos ara mateix. Si algun estudiant està escoltant la ràdio, suposo que llavors tens un problema, perquè ara hauries d'estar repassant o allà, literalment, a la uni. Però bueno, molta sort a tothom, vinga, ara va't guial.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
2: Maria, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte firal a l'Avinguda Burgos.
1: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès.
3: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
4: Palpicant?
3: Què havia de ser, si no?
4: Però què va ser?
3: Apendicitis, operat d'urgència.
4: Ostres.
3: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
5: Sort del RAC, fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
10: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del

0: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
1: Jo no puc treure'm del cap això.
2: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
4: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.

0: 1.8.
1: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes-Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
1: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.

0: canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Justin Bieber amb Nicki Minaj, Beauty and a Beat. El Flash Matí, on si no, a Flash FM. Bon dia. Aquesta sonarà segurament a totes les festes wrap-up d'aquesta setmana. Una d'elles, sens dubte, sonarà aquesta cançó divendres. Aquest divendres estarem a la Caix, a Salou, celebrant l'arribada de l'estiu, eh? Allà us espero, que us parla l'Héctor Ortega. Som al Flash Matí, la Villa.

0: Dimineața FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9 al Papallaó 14. Reprèn avui la seva agenda amb una visita al centre penitenciari de Brianzo. D'allà es dirigirà a l'abadia de Montserrat, coincidint amb el seu mil·lenari. El pontífex presidirà l'oració del Sant Rosari amb el cant del Virolai interpretat per l'Escolania. De tornada a Barcelona, a la tarda reunirà l'església de Sant Agustí al barri del Raval i travessarà el carrer Rosselló fins al temple de la Sagrada Família, on culminarà el viatge amb la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist. D'altra banda, avui és el segon dia de la selectivitat, que comença amb l'examen d'història o història de la filosofia. Després d'un descans, a les 12, serà el torn d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llatí i matemàtiques. I finalment, després de dinar, els estudiants afrontaran l'examen de matèries de modalitat. I la vaga al sector educatiu d'aquest dimarts finalment no va tenir cap efecte sobre la visita del Papa. Aquesta aturada va ser la més modesta de les que s'han fet aquest curs a Barcelona, amb 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 45.000 segons l'organització. Els esports. Ahir es va disputar el primer partit de les semifinals del play-off de la Lliga CB de bàsquet i el Barça va sumar la primera victòria davant el Tenerife per 167. Avui és el torn del Joventut, que arrenca les semifinals al Roig Arena de València, escenari dels dos primers partits de l'eliminatòria contra l'equip de Pedro Martínez. Malgrat tenir el factor pista en contra, els verdinegres arriben amb l'emoció de classificar-se per a una final de la CB 33 anys després.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Gracie, també cantant aquesta cançó que es diu Ya pa qué, i que és el megacrack aquesta setmana a Flash FM. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: 9 hores en marxa, 9 i 4 minuts. Avui ens hem de quedar a casa. Hem de parlar d'una cosa que ha passat al costat de casa nostra.
1: A Girona.
0: Veus?
1: Són molt pillins a Girona, Per què?
0: Aviam.
1: Girona repeteix com a ciutat amb més infidels d'Espanya.
0: Aplaudiment
1: per
0: Girona. Bravo. Molt bé.
1: Mira, això
0: al final és un premi que es queda a casa nostra,
1: sí.
0: I si és perquè sou més infidels que a cap lloc del país, doncs és un premi igualment.
1: És un premi que ens emportem. De fet, l'any passat ja ens el vam emportar perquè també eren els gironins i les gironines les més infidels. Això s'ha estudiat a una aplicació de cites extramatrimonials.
0: Ja m'imagino.
1: I de fet, no només a Girona ho peten, perquè a Catalunya ho petem en general.
0: Bravo!
1: Perquè de 6 ciutats dins del top 20... El podi és català.
0: Bravo, molt bé. Tot l'estudi aplaudint a tota la penya aquí, infidel de Catalunya.
1: Pensa que en el número 1 tenim Girona. En el número 2 tenim Manresa.
0: Bé.
1: I en el 3, Barcelona.
0: Sí.
1: D'acord?
0: Et dic una cosa. Per contrast entre quantitat de penya a cada ciutat i tal, que Manresa estigui la segona, déu-n'hi-do, també t'ho dic.
1: Manresa hi ha molta penya, també, però sí, és greu.
0: Però ja.
1: És greu, però hi haurà molta gent que ens estarà escoltant de Manresa dient és cert. Diuen que és per insatisfacció sexual, per manca d'afecte, o per ganes de provar coses
0: noves. De ser una persona històries en paral·lel.
1: Sí, podríem dir que sí.
0: Rau Alejandro, Diluvio. Nova hora en marxa del Flash Matí, va.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el 12 de juny, al Palau de la Música hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I si t'agrada la música clàssica, recorda que els dies 12 i 13 de juny a l'Auditori hi podràs veure l'Ocell de Foc de Stravinsky i l'Infant de Ravel, sota la direcció de Ludovic Morlot. I al Teatre Lliure, fins al 21 de juny, encara hi pots veure Contra Antígona. A Vilanova i la Geltrú, els dies 12 i 13 de juny, hi trobareu Nanoteatre, teatre de mínims en llocs inesperats. A Alcover, al Convent de les Arts, el 15 de juny s'hi celebra la nit de lírica dels Amics de la Música de Valls. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
6: Citroën.
4: Consulta citroën.es.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
7: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
8: Però tu en saps d'anar amb moto?
7: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
8: I què?
7: Que em vaig trencar una cama.
8: Apa!
7: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
10: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
11: Què?
10: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
11: Sense pagar?
10: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
11: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
6: Citroën.
1: Consulta citroën.es.
12: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davy, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: 8.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia, doncs des d'ara destaquem trànsit dins a la carretera General 1, avinguda Salou, en sentit nord, i això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.
5: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
6: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
5: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Estiu, una foto, remix, besita a Nicki Nicole, Tiago i Emilia. A Flash FM, un sinó, al Flash Matí d'aquest dimecres 10 de juny, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Aquesta és la setmana sonora a Flash FM. Us hi volem convidar, us estem regalant entrades perquè aneu, en aquest cas, el divendres 10 de juny, al Sonar, a Fira Gran Via, a l'Hospitalet del Llobregat. Som la vostra porta d'entrada al Sonar i la següent pregunta és la que heu de respondre.
1: Doncs mira, al 628-06-0513 ens dieu quin profe recordeu i per què.
0: Quin profe us va marcar i per què.
2: Bon dia, Flash.
1: Hola.
0: Eo.
2: A veure si a la tercera va la mentida, com diuen.
0: Aviam, aviam.
2: Jo la profe que me recordo, la són dos. Una que es deia Patricio, de primària, que era un tros de pa. Un tros de pa, com les que ja no queden.
0: Vale.
2: I després una de l'institut que es deia Sabina Mármol, que fumava molt.
1: Hola.
2: I un dia li vaig preguntar si estava embarassada i el que estava era gordeta.
0: Va.
2: I m'ha agafat a classe i mai més va ser la mateixa professora.
0: Normal, també t'ho dic, normal, tio.
1: Com pots dir-li això?
0: Quina cagada, pobre.
1: Jo sóc la profe i em moro.
3: Bon dia, Caseru.
1: Hola.
0: Què passa?
3: Bueno, jo la bateria que més m'agradava quan estava a FP, allà ho eres moltet, al Vall d'Hebron.
0: Sí?
3: Era, sense dubte, era tecnologia, perquè la profe estava tremendíssima.
1: Clar, clar.
3: I ningú faltava tecnologia.
0: Ja, ja.
3: I la que menys s'agradava era la de dibuix.
0: Perquè no estava tremenda.
3: Perquè el profe era el típic que, si no estaves atents, pues, te llançava l'esborrador al cap.
0: Oh!
3: Així que res.
0: Toma!
3: Això és tot, vale?
0: Vale.
3: Vinga, va, una abraçada forta, salut.
0: Salutacions també per tu. Gràcies pel missatge. Entrades perquè aneu al Sonar 2026. Quin profe us va marcar més i per què?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Ara Bad Bunny, bon dia a tothom.
1: Bon dia. Jo la

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern defensa que les dades de les entitats públiques que utilitzen serveis al núvol disposen de garanties suficients de seguretat i protecció. L'executiu considera que s'ha establert un sistema de control basat en mesures tècniques, jurídiques i organitzatives que permet preservar la informació davant d'accessos no autoritzats. Tot i això, reconeix que Andorra continua depenent de proveïdors externs per disposar d'aquest tipus d'infraestructures digitals. Fem referència a les eleccions a la CAS. La participació en aquestes eleccions al Consell d'Administració continua en aquests dies i continuen augmentant. Després dels dos primers dies de votació per dipòsit, un total de 821 persones assegurades ja han exercit el seu dret a vot. Els sufragis reparteixen entre col·lectius empresaris i treballadors per compte propi, assalariats i pensionistes. Avui dimecres, a més de les dependències de la CAS, també es pot votar al Comú de Canillo. Parlem de la Unió Hotelera, que considera que el nou model de contractació en origen pot ser una eina útil per captar personal, però adverteix que no totes les empreses del sector podran assumir-ne les condicions. El seu president, Jordi París, ha destacat que el sistema implica costos addicionals vinculats al desplaçament i a l'allotjament dels treballadors. També ha mostrat desacord amb la quota prevista per l'estiu, ja que considera que la reducció de mà d'obra no encaixa amb les previsions d'increment de visitants. Canviant de tema, el Centre de Tractament de Residus va gestionar durant l'any passat més de 52.000 tones de deixalles i va aportar 16.711 megawatts hora d'electricitat a la xarxa de Feda. Aquesta producció va representar el 14% de l'energia generada al país. Paral·lelament, la instal·lació també va permetre aprofitar més de 17.500 megawatts hora d'energia tèrmica a través de la xarxa de calor de Feda Ecoterm. I prop de 250 estudiants dels diferents sistemes educatius del país participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, les PAU, que es duen a terme a l'escola Maria Moliner. Al mateix temps, 107 alumnes andorrans estan fent la selectivitat espanyola a la Seu d'Urgell. Aquesta participació representa prop del 44% dels inscrits a la convocatòria de l'Alt Pirineu.

És el d'Oro, aquest, eh? El d'Oro amb l'Edwis Crespo, el mateix que ara mateix està, doncs, patant-ho fort amb el Quevedo i la Graciosa. Qui li havia de dir a l'Elvis aquest que 10 anys després tornaria a sonar a Flash FM, eh? A bailar, són les 9:34 d'aquest matí de dimecres, 10 de juny. Molt bon dia a tothom!

0: 305. Per si no teníeu molt ubicada aquesta cançó, segur, segur, de ben segur, l'escoltareu al llarg de l'estiu, a tot arreu. John Summit amb el Fercho, al Flash Matí. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega.
0: Espera, que no he tingut prou. Heu de saber que quan arriba divendres al vespre hi ha qui s'entrega a menjar una bona pizza.
1: I hi ha que es menja flipant, una bona...
0: No, hi ha qui se'n va a dormir i els que en saben s'entreguen al Time Out Market. Quin text més raro, però vale. Que aneu al Time Out Market, d'acord, aquest divendres, perquè estarà punxant el Miquel González, el de l'Urban. Aquest divendres 12 de juny. De 8 del vespre a les 11 de la nit, vés a sopar i a ballar a la sessió Flash FM de Miquel González, al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Inscriu-te al formulari de la web. De quina web? Ah, de flashfm.cat, ja t'ho dic jo. I gaudeix d'un vespreig perfecte amb Flash FM i Time Out Market. Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, Héctor.
0: Què passa?
2: Hola, Gemma.
1: Hola.
0: Jan, com es presenta aquest dimecres, aviam?
2: Doncs jo crec que una mica més clar que el text que acabes de llegir.
0: No, no, s'ha entès, tio. Tota la info està repartida.
2: Ben dit. No, aviam, hem tingut ruixats aquest matí, sobretot a punts de l'interior i del litoral i del prelitoral, que han anat cap al mar, i ara hi hem passat a la història. Ah. Se'ns presenta un dia, doncs, que s'anirà aclarint una miqueta més, amb més sol, sobretot a les comarques de Tarragona i de Lleida. A partir d'aquesta tarda, més núvols a les comarques de Girona i el Pirineu, que encara podrien deixar alguna gota, en principi poca cosa. Les pluges més importants ja han passat. Ha hagut algun punt de l'interior que han arribat a acumular entre 12 i 15 litres. Tot estirà i, per tant, ens espera un dia, doncs, més tranquil, amb temperatures màximes que baixen respecte ahir.
0: Molt bé. Ara mateix, per exemple, quines són aquestes temperatures?
2: Anem a Pinós, al Solsonès, amb 13 graus, a Batea, a la Terra Alta, 14 graus, a Barcelona, al Raval, 22 graus i mig, i a Viella i a la Vall d'Aran, uns agradables 9 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Fins demà.
0: No, fins demà.
2: Si Déu
0: Jan,
2: vol.
0: Si voldrà, si el papa vol, no?
2: Clar.
0: Ara li preguntes.
3: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Ara amb Quevedo, nova línia, al Golpito.

0: És el Rau Alejandro, en aquest cas des de l'àlbum Viceversa, amb aquesta proposta anomenada Todo de ti. Espero que li estigués dedicant a la Rosalia en aquell 2021, perquè si no, Raulito, hauríem de parlar, eh? No ho sabem, això, no?
1: No sabem res.
0: No ho sabem.
1: No, ni idea.
0: El que sí sabem és que tenim una samarreta al Flash Matí. Sí. Tenim la samarreta.
2: La samarreta. Café por la tarde, ron.
0: Amb aquesta frase, por la mañana café, por la tarde, ron. I estem a pocs minuts d'obrir línies del telèfon del Flash Matí al telèfon de directe perquè truqueu i perquè així doncs, ens puguem conèixer una miqueta. Pugueu entrar en directe amb nosaltres.
1: Sí.
0: I pugueu emportar-vos la samarreta. El número, marqueu-lo. Bueno, no el marqueu, però us el guardeu. Eh?
1: El 93-545-68-68.
0: No marquis encara.
3: T'aixeques, cuides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: No marquis encara, que hem de fer sonar el Golden.
1: Vinga, som-hi.
0: L'escape of the Moon Hunters. Es veu que la següent pel·li sortirà, però d'aquí a uns quants anys, eh?
1: Home, clar, perquè han de... Anys?
0: O algo

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
2: Badia, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte firal a l'Avinguda Burgos.
1: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès.
3: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
4: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem!
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
8: I pot ser tot això sent professional.
7: I venir als pro des de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
9: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
1: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
4: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: Em sento guapa.
6: I jo em sento guapo.
5: Jo confio al meu pentinat a Les Salon.
6: I jo també.
5: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
7: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
8: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
7: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
9: Les millors braves d'Andorra?
10: No vagis al Barra Mars.
9: Un bon bacallà al Pil-Pil.
10: No el demanis al Barra Mars.
9: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
10: Oblida tant del Barra Mars.
9: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
9: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
11: Andorra 93.8.
12: Flash FM.
13: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Faifo d'Al Quevedo. Aquesta és la graciosa, acompanyat de l'Elvis Crespo, el mític artista, eh? Aquest.
1: Te veo en la graciosa.
0: Escolteu Flash FM, va.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Som al Flash Matí, tothom a despertar-se i espavilar-se ja, eh?
2: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 10. El Papallau 14 reprèn avui la seva agenda amb una visita al centre penitenciari de Brianzo. D'allà es dirigirà a l'abadia de Montserrat coincidint amb el mil·lenari. El pontífex presidirà l'oració del Sant Rosari amb el cant del Virolai interpretat per l'Escolania. De tornada a Barcelona a la tarda reunirà a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i travessarà el carrer Rosselló fins al temple de la Sagrada Família on culminarà el viatge amb la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist. D'altra banda, avui és el segon dia de la selectivitat que ha començat amb l'examen d'història o història de la filosofia. Després d'un descans a les 12 serà el torn d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llatí i matemàtiques. I finalment, després de dinar, els estudiants afrontaran l'examen de matèries de modalitat. I la vaga al sector educatiu d'aquest dimarts finalment no va tenir cap efecte sobre la visita del Papa. Aquesta aturada va ser la més modesta de les que s'ha fet aquest curs a Barcelona, amb 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 45.000 segons l'organització. Els esports. Ahir es va disputar el primer partit de les semifinals del play-off de la Lliga CB de bàsquet i el Barça va sumar la primera victòria davant el Tenerife per 167. Avui és el torn del Joventut que arrenca les semifinals al Roig Arena de València, escenari dels dos primers partits de l'eliminatòria contra l'equip de Pedro Martínez. Malgrat tenir el factor pista en contra, els verdinegres arriben amb l'esperança de classificar-se per una final de la CB 33 anys després.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
4: Flash.
2: Flash FM.
5: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana, és Jay Wheeler. La cançó es diu De Lejitos. Però aquí ens agrada estar ben a prop vostre,
1: eh? Som al Flash Matí.
0: I volem regalar-vos la samarreta del programa per encara estar més a prop de vosaltres, sentir-vos aquí al costat, eh?
1: Ara sí.
0: Ara sí, va.
1: Ha arribat el moment de trucar al 93 545 68 68.
0: Va, heu de trucar ara mateix, vale? Qui truqui abans i sigui la persona escollida, la línia escollida, doncs serà... Sí. A la guanyadora de la samarreta, d'acord?
1: Vinga, fàcil.
0: Per tant, podem agafar-los ja o esperar, 10 segons.
1: Fem una compta enrere.
0: 3, agafes tu.
1: 2, 1, som-hi!
0: Hola!
2: Hola, bon dia!
1: Hola!
0: Què tal, com et dius?
2: Flora.
0: Com?
1: Aurora?
0: Aurora?
2: Flora, Flora.
1: Flora, Flora.
0: Flora, pot ser abaixar una miqueta la ràdio, Flora, per favor?
2: Sí.
0: Que si no ens sentim dobles o triples. Aurora! Que t'emportes tu la samarreta, tia, què et sembla? Un fort aplaudiment. Ai, Flora, perdó. Flora.
2: Molt bé, em sembla molt bé.
0: Flora, no? Aurora, no. Que tonto que estigui, eh?
2: Flora.
0: I des d'on truques, Flora? On estàs tu ubicada?
2: De Manresa.
0: Manresa,
1: ai, olé. Molt bé. Flora, que ens han dit que Manresa són molt infidels, eh?
2: Sí, això diuen.
0: Això diuen. Tu no en saps de ningú, no? Ara diràs que no, clar, què has de dir?
2: No, ara no.
1: Ella no ho és.
0: Molt bé, Flora, escolta, quina il·lusió.
2: Ara ja no.
0: Hola!
1: Dures confessions.
0: Vale, Flora, no vull saber gaire més de la teva història. Escolta, a què et dediques tu, de què treballes?
2: Tinc una botiga.
0: De què?
2: A Barcelona.
1: De què?
2: Una botiga.
1: De què?
2: De bruixa.
0: Oh! De bruixa?
1: M'encanta.
0: Que guapo. I què hi tens allà? Què hi vens, Flora?
2: Pues incens, espelmes, rituals...
1: Que ostres, guapo. I em pots llegir la mà o tirar les cartes allà?
2: Sí.
1: No ho dic de broma, sí, ho dic en sèrio. Ah, que guai.
0: Pues, escolta, Flora, igual un dia ens plantem allà.
2: Jo, si vols, et dono...
1: Em dones cita.
2: Després l'adreça i qualsevol moment d'aquests vines i parlem i així ens coneixem.
0: Tu, que guapo, no?
1: Sí.
0: Vale. Escolta, Flora, tu tens una samarreta i alhora també t'emportes una clienta, eh?
1: Has vist?
0: Veus?
2: Bueno.
0: Molt bé. Fem una cosa, Flora.
2: Ara que es tracta.
0: Molt bé. Fem una cosa. No pensis que te'n farem les dades, que tinguis molt bon dimecres i gràcies per escoltar-nos, vale?
2: Escolto cada dia perquè va...
0: Ui, la cobertura, Flora. Ara parlem.
2: De Barcelona, Manresa. Vale?
1: Un petó, Flora. Fins ara, guapa.
0: Ara parlem. Gràcies per la trucada. Adéu-siau. Adéu.

La Marina està morena. Figa Flowers a Flash FM, el Flash Matí. Ja sabeu, el show matinal d'aquesta emissora que us estarà fent companyia fins que siguin les 11 d'aquest matí de dimecres, segon dia de la selectivitat. Nosaltres el que ens interessa realment és la festa de després, eh? Perquè dijous, demà a la nit, farem la primera de les quatre festes wrap-up i serà el Bidisco de Molins de Rei. I encara podeu fer-vos amb una entradeta. Vinga! Última.

0: Intento meditar.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Quan arriba divendres al vespre, alguns s'entreguen a menjar una bona pizza. Altres s'entreguen al llit a clapar. I els que en saben, s'entreguen al Time Out Market. Aquest divendres, 12 de juny, de 8 del vespre fins a les 11 de la nit, vine a sopar i a ballar a la sessió Flash FM de Miquel González.
4: Portarem el poder del ritme al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magno.
3: Inscriu-te al formulari de la web i gaudeix d'un vespreig perfecte amb Flash FM i Time Out Market.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Del 18 al 20 de juny, torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speed DJ, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
8: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
9: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
10: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
9: Taxi, on sigui.
10: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem, BBVA.
11: 3 dies d'autèntica bogeria electrònica. Torna a Peruca Vil amb els artistes més potents de l'escena. Argy, Armin Van Buuren, Axwell, Charlotte de Vite, Don Diablo, Fisher, Harwell, Steve Aoki, entre més de 300 DJs.

0: www.cowbanning.com/buit. A Cowbanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Cowbanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Cowbanning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a cowbanning.com. Cowbanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
3: Ui, sí! No sento res.
0: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Estàs escoltant el Flash Matí.
7: De 6 a 11 a Flash FM.

Es diu Olvidar-nos de tot. És del Cano i del Justin Quiles. Aquesta és la col·laboració de Luxa que hi ha darrere d'aquesta cançó. Les 10 i 24 minuts ara mateix, aquest dimecres, 10 de juny del 26. Encara fins les 11 amb vosaltres, avui amb entrades pel Sonar. De seguida repassem més respostes a través del WhatsApp. Avui volem saber quin professor recordes de la teva etapa de l'escola i tal, i per què, quin profe et va marcar més. 628 06 05 13. Abans, Quevedo!

0: Estiu, Prendió Remix. RUFV, Omar Montes, a Flash FM. Al Flash matí d'aquest dimecres. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Actor Ortega? Molt bon dia.
0: Què passa, penya? 2:15 ara mateix d'aquesta nova jornada. Tenim titulars encara. Ens faltava per explicar aquesta notícia i ara flipareu una mica,
1: És molt boja i el tio està una miqueta pirat. Parlem de Claudio Mardones, d'acord? Un noi de Perú de 34 anys que ell assegura que ha viatjat al futur.
0: Sí,
1: Vale? I com ha viatjat al futur? Doncs diu que ell va fer un esforç molt gran quan va anar a fer caca.
0: Ah!
1: És cert, I va ser una cagada molt més intensa de lo normal. I en aquell moment tot va començar a, com a desfer-se en la seva ment i ell assegura que va ser, que el van absorbir a la tassa del vàter i que va viatjar al futur, unes dècades al futur, d'acord? Perquè estava amb cotxes voladors, un vehicle interdimensional...
0: No, el tio que estava era més mort que viu.
1: A una ciutat distòpica, amb cotxes voladors, amb edificis brutals...
0: Uh-huh. I va tornar o no? O s'hi va quedar?
1: I va tornar, va estar en aquell lloc unes quantes hores, va començar a sospitar que allò no era normal, i va trobar que la cadena del vàter era la manera de tornar al...
0: a la vida real.
1: A la vida real. Jo saps què crec? Que li va donar tal fissura anal que es va desmaiar del dolor.
0: Home, clar.
1: I va tenir al·lucinacions.
0: Estava realment en un altre planeta, però no era el futur, era el seu propi cap allà intentant sobreviure.
1: O sigui, però és que ell diu que té records molt nítids, que tot això va ser molt real.
0: Sí.
1: Vull dir, mira.
0: Ens el trobarem d'aquí a 10 anys buscant una cadena de vàter allà perdut pel carrer, el tio.
1: Sí, va fer caca i us costa molt, molt. Cuidado que no vagi seca. Aneu a, al 1290.
0: És millor que, si teniu tanta caca i apreteu tant, en algun moment deixeu d'apretar tant, perquè potser no ho expliqueu després,
1: Totalment, és molt perillós.
0: Bad Gyal, Senso Corleone. Ja tocava aquesta, també,
2: Flash. Els matins són del... Flash matí.
0: Ja trigava en sonar, Choque. Bon dia.
1: Bon dia.

Aquesta és la batxata del Romeo Santos i del Prince Royce, anomenada Dardos. Som al Flash Matí, escolteu Flash FM. Moltes gràcies per ser-hi, tothom amunt. Aviam avui com es presenta el dia. De moment, pel que fa al ritme, tot bé, tot correcte, tot en ordre. Shakira i BL són ara els protagonistes del dimecres. Algo tu!

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
3: Maria, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte firal a l'Avinguda Burgos.
2: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès. Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
4: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: tindràs un 30% i un 5% extra si ets membre del Club MyTransmet.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
3: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
4: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
5: Flaixeros!
6: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flaix Matí.
7: Bon dia, Héctor i Gemma!
6: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
5: ¡Adobe! ¡Vinga, viva!
6: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flaix Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
8: Visca Flaix FM!
6: Flaix FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM. Estàs escoltant el Flaix Matí de 6 a 11 a

és el títol, Overdrive, la cançó dels Offenbach. Escolteu de nou a Flash FM, el flash matí d'aquest dimecres 10 de juny del 26. Això continua, encara estem aquí amb vosaltres fins les 11 del matí. Ara, amb una de les últimes incorporacions a la programació de Flash FM, és...

0: és el Quevedo des del Baifo, ni borratxo, a Flash FM, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Aviam, repassem ràpidament el WhatsApp, perquè avui hem estat regalant-vos entrades per al Sonar, perquè anéssiu el dia 19 de juny, divendres de Sonar. I la pregunta que us hem estat fent és quin profe recordeu i per què. Repassem un parell de respostes i tanquem el programa d'avui, va. Espera, eh?
1: Hola, bon dia. Ara.
2: Bon dia. Doncs mira, jo el profe que més recordo, el deia Blasco i ens fotia cada cop al cap que flipàvem.
0: Pobre Blasco.
1: Ostres.
0: És per això que te'n recordes del Blasquito, eh?
3: Molt bon dia, Héctor i Gemma. Pues jo me recordo d'una professora que era de batxillerat, que se diu Martina, perquè me feia física i química. I de la uni me recordo d'una professora també que, bueno, perquè feia alguna anècdota i encara me'n recordo. Sempre són dues persones que la porto sempre al cap.
1: Guai,
3: en qualsevol moment. Adéu, bon dia.
0: Adéu. Si heu participat pel concurs de les entrades del Sonar, mireu el mòbil perquè potser ara mateix us ha arribat un missatget. La dada curiosa d'avui, Gemma, quina és?
1: A la revista Times del 1938, l'home de l'any va ser Hitler.
0: No fotis!
1: Sí. Hòstia,
0: com són les coses, per
1: Quins
0: favor.
1: Quins collons, eh?
0: Per favor. Bueno, tanquem així el Flash Matí d'aquest dimecres. Ara que parlàvem de professors, molta força, molt d'escalf a tots aquells i aquelles docents que esteu ara mateix en vaga, eh?
1: Ànims.
0: Que en plena visita al Papa i tots els diners cap allà, vosaltres esteu precaritzats.
1: I tant. Ànims i paciència i força.
0: No tenim remei com a país, eh?
1: Demà
0: tornem a les 6 del matí. Demà tindrem més samarretes, més entrades pel Sonar. Repassarem també la Cele, que demà s'acabarà, i demà també haurem de parlar molt més en detall de les festes UAPA, perquè demà a la nit ja serà la primera de les quatre festes preuniversitàries de Flash FM. Ara es posa la Cifuentes. Fins demà!
1: Adéu!
4: Flash FM. Són les 11.

0: Aquesta que es diu Ja pa què. Ja pa què m'envies, no? Per què m'envies les flors? Ja per què em dones els petons? I total, això ja està acabat. Aquest és el missatge que ens dona la veu de Farruko i a la producció Steve Aoki. Arrenquem nova hora, són les 11 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Sí, doncs mira, ara que posem nom a aquesta veu, ens quedem amb Aïssa, RVFV i Kremli. Tots tres ens porten al Muchacha. Bon dia. Bon dia.

Kings. Mira, que està aquí, són uns quants. Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel, Farruko, bueno, tots aquí reunits amb aquest remix espectacular del Baila, Baila, Baila, que recuperem avui a l'antena des de 2019. Doncs mira, ara en res és el torn de la Shakira, que torna a posar veu a la cançó del Mundial després d'aquell icònic del 2010. Aquest aquí es diu Dai Dai, que per cert el Mundial comença demà. Demà, 11 de juny, i serà fins al 19 de juliol que tindrem futbol fins i tot dintre la sopa.

0: poder del ritme.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
3: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica. I sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De MyanBank, esclar.
5: Aquest 13 i 14 de juny en Camp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
6: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
7: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flaix Andorra, emissores oficials.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Flaix FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

rotllo que ens porta Quevedo amb aquesta que es diu Al Golpito, que per cert és una expressió d'allà de les illes i significa, doncs mira, poc a poc, amb calma. Per cert, us vinc a dir alguna important i és que aquest cap de setmana arriben les wrap-up de Flash FM a les discos d'arreu del territori, perquè aquest cap de setmana, l'11 de juny, a Vidisco, a Molins de Rei, tenim l'Hector Ortega i si ets de Lleida, el 12 de juny t'esperen Sergi Domena amb una sessió a Vilova. A més, aquell mateix dia, 12 de juny també, si ets de Tarragona, a l'Aquest Salou t'espera Hector Ortega. És a dir, teniu molta festa repartida arreu del territori el dia 11 i 12. A més, gent de Girona, tranquils, perquè tampoc us quedeu sense, eh? El 19 de juny, a la sala Be Out de Girona Ciutat, i punxarà el Sergi Domena. Més festa, més espectacle, més samarretes i moltes, moltes sorpreses d'aquest cas de setmana. Ja sabeu, com sempre, de la mà d'InfoJobs, patrocinador oficial de les festes Flash FM Wrap Up. Últimes entrades disponibles a la web de flashfm.cat.

Doncs mira, una persona que ve d'estudiar de l'estranger i torna a casa per gaudir de vacances i mira, es troba amb aquesta història d'amor que acaba tenint amb el Quevedo, que és aquí es diu Columbia i ens arribava l'estiu de 2023.

El 2015, el duo de cosins, perquè sí, perquè eren família, ens portaven a... Bueno, plan B, estic parlant de plan B. Ens portaven aquest pedazo de timazo que és igual els anys que passin, que no es passa de moda. Per cert, ens quedem per aquí amb Manuel Turizo. Aquest que es diu, por un pendejo, no se llora.

Lunay i Chris Jedi amb aquesta casino soltera que recuperem avui des de 2019, un autèntic timazo, exitas. Per cert, bueno, amb aquesta base aquí de fons de Farruko, vinc a dir-vos que tenim festa. A Badia del Vallès, concretament, us espera una nit grossa, perquè el dissabte 13 de juny arriba una d'aquestes festes que es viuen fins al final, que et quedes fins que surt el sol. De les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, al recinte, amb les sessions amb Sergi Domena i Héctor Ortega. Música, ritme i ganes de fer tremolar el recinte de dalt a baix. Dissabte 13 de juny, al Plaix FM, un tour que arrenquem ja aquest estiu. Uah, tenim tantes dates i tantes ganes. Es venen festasses. Aquesta en concret, a Badia del Vallès. En res, en uns dies, Badia, us espera una nit forta i estem encantadíssims de ser-hi allà, l'equip de Plaix FM. Som-hi, pugeu pel volum! Que és aquí, Farruko. Però canviem de mood i ens anem cap a Bad Bunny, que és aquí es diu Baile Inolvidable, cançó que sona al tour, concretament, ara està a Madrid.

0: Flash FM. Són les 12. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: ni para pasar el rato.
1: This is Flash FM.
0: Jay Wheeler es queixa de que no li ha escrit ni per passar l'estona. Bàsicament, què passa d'ell? Què ha passat? Que estaven molt bé i de cop ja res. Bueno, mira, no ho sabem. El que sí que sabem és que això és un èxit. I es diu De Lejitos i és amb la cançó amb la que inaugurem nova hora. Són les 12 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Bon dia, ens quedem amb el ritme de Hugel, va. Que aquesta funciona millor que un cafè. Es diu Jamaican i vosaltres la coneixeu

Aquesta aquí es diu Vagabundo. Per cert, ens anem amb Dimitri Vegas Like Mike. Canviem de registre totalment i pugem revolucions. Que són les 12 al migdia i ja toca estar desperts. Dimitri Vegas Like Mike ens porten a aquest pedazo de Remember que s'ha transformat en Machina Time, però l'original es diu Atlantis.

0: poder del ritme.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
3: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
4: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
3: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
5: Organitzat per DSL Esports.
6: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
7: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
10: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.

0: cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí. Flash Running! Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González. Ets autèntic, amb personalitat. Original. Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas. De dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
1: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
2: La que manda.

0: fet aquí són Cano i Justin Quiles, es diu Olvidar-nos de tot. Ens anem cap aquí, cap a casa, cap a la nostra terra. Flashy Ice Cream, 31 fam, amb aquesta que es diu Dorayakis. Atenció a la base, eh? A lo millor sona.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: El nostre so és únic.

del Espacio, grup musical d'Osvira, format per uns quants quants. Per cert, quan arriba divendres al vespre, hi ha qui s'entrega el menjar, una bona pizza, o també hi ha qui directament s'entrega el llit a clapa. Això sí, perquè arribem cansadets de cada setmana. Però els que s'hi cansaven s'entreguen al Time Out Market aquest divendres 12 de juny a les 8 del vespre. A les 11 de nit ves a sopar i després a ballar amb la sessió de Flash FM del Miquel González. Toma! Ell sí que sap revertir tralla, eh? El Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum i serem allà repartint molta festa. Inscriu-te al formulari de la web i gaudeix d'un vespreig perfecte amb Flash FM i Time Out Market perfecte per aquest cap de setmana, dia 12, eh? Esta noche, per cert, qui s'escolta per aquí de fons és Fate amb el seu Chica 305, però ens movem cap a una altra cosa, eh? De fet, ens anem cap a DGO, aquesta aquí es diu Maladai. Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Mike Towers, eh? Que és un pillín i es pensava que no ens anàvem a adonar del que realment significava aquest la-la. Bueno, hauria de sonar el soroll aquest de contingut més 18. Tin-din! Això que sona habitualment a la televisió. Ens quedem per aquí amb un Marcuz, aquesta que es diu Coco.

Manuel Turizo amb un exitàs més de caire romàntic. Res nou a la seva discografia. Aquesta aquí es diu La Bachata. Si és que un dels artistes més romàntics junt amb Jay Wheeler. Ens quedem per aquí amb Bizarrap i Daddy Yankee, que aquests venen a tope. Venen carregadets d'energia amb la sessió número 0 de

wrap-up de Flash FM ha saltat les discos arreu del territori. Tenim festes el 11 de juny a la Bidisco de Molins de Rei amb l'Hector Ortega. I si ets de Lleida, també tenim per tu. El 12 de juny t'espera el Sergi Domena amb la sessió a Vilova. A més, el mateix dia també, mira, si ets de Tarragona, a la Cage de Salou t'espera l'Hector Ortega. És a dir, mira, repetim, 11 de juny, Bidisco, Molins de Rei, Hector Ortega. 12 de juny, Sergi Domena, sessió Vilova, a Lleida. I el mateix dia, a Tarragona, la Cage Salou amb Hector Ortega. A més, no us preocupeu, que no ens oblidem tampoc de la gent de Girona. Tranquils, que no us quedeu sense festa. El 19 de juny, a la sala Biau de Girona Ciutat, hi punxarà en Sergi Domena. Així que, Xico, recapitulant, tenim més festa, més espectacles, samarretes i moltes sorpreses tot aquest cap de setmana, perquè arrenquen les festes wrap-up, que són les festes preuniversitàries per celebrar una miqueta que ja heu acabat la selectivitat, o simplement si teniu ganes de sortir de festa. Ja sabeu, com sempre, InfoJobs, patrocinador oficial de les festes Flash FM Wrap-Up. Molt ben acompanyats, doncs mira, d'aquí de nosaltres, de Flash FM, patrocinadors oficials.

0: A la veu tenim a Crazy i a Farruko. This is Flash FM. Amb aquesta que es diu Ja pa què. Ja perquè m'han passat una flor, se m'han passat una petó, sí, la relació està acabada. Aquest és el missatge que ens dona. I amb el Ja pa què iniciem nova hora, és la 1:03. Benvinguts, benvingudes a Flash FM, em presento.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, a més, és el torn d'Aisa, RV, FV i Kremli, tots tres, que ens porten aquest exitàs, que està al top de les llistes, es diu Muchachacha. Bon dia! Go!

és una combinació perfecta entre les G's, com jo li dic, la Becky G i la Carol G, amb aquest Mami que ens presentaven dues temporades enrere. Ens anem amb un altre duo. Aquesta vegada no són G's, però és Young Sister i Kremlin. Aquesta que es diu Culo és una mena de segona versió de la cançó original de Pitbull.

0: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en el sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
1: Quan arriba divendres al vespre, alguns s'entreguen a menjar una bona pizza. Altres s'entreguen al llit a clapar. I els que en saben, s'entreguen al Time Out Market. Aquest divendres 12 de juny, de 8 del vespre fins a les 11 de la nit, vine

0: d'un bespreig perfecte amb Flash FM i Time Out. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020. Em sento guapa.
2: I jo em sento guapo.
1: Jo confio el meu pentinat a Le Salon.
3: I jo també.
1: Le Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls, número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Le Salon.
4: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
5: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
4: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
6: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
7: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
8: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta.
9: Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
10: Què diu, jefe d'equipo?
11: Hola, hola.
12: Bona tarda, Sergi.
11: Bona tarda, Fly.
9: Escolta l'Interactua,
8: el programa que triomfa a les tardes de Flash FM.
9: Interactua amb Sergi Domènech, el programa més... El programa de les tardes de Flash FM.
8: Som la ràdio Dance Leader.
13: Som Flash FM.

0: de Nueva Línia, un grup de quatre noies que al principi, mira, es dedicaven a fer verbenes de poble, festes així més estiuenques i a poc a poc s'han anat introduint més de la música professional. Aquesta vegada han acabat de la mà de Quevedo, amb aquesta que es diu El Golpito.
1: Nueva Yul!
0: Que, per cert, El Golpito significa... Bueno, és una expressió originària de les Illes Canàries que significa, pues mira, amb calma, i per això diuen que les coses bones sempre lleguen al golpito, i això és veritat. Ens quedem per aquí amb Bad Bunny, un dels protagonistes indiscutibles d'aquest any. De fet, ara mateix està fent la gira aquí a Madrid. Bueno, aquí no, allà a Madrid. Aquesta aquí es diu Nueva Yul!

Mora i De La Rose, qui, per cert, De La Rose estarà a Jazz Festival, a la 8a edició, que arriba, res, en un mes. A més, el Jazz Festival d'enguany porta els artistes més forts del moment, des de Mike Towers, que escoltem per aquí, a Omar Cruz o De La Fuente, un dels pocs concerts que en general fa, perquè no acostuma gaire a fer actuacions en directe. De La Rose, com he dit, també RUFV i molts, molts més. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, el Xart Festival, el Festival de Música Urbana, pels joves d'aquí de Barcelona, amb un cartell superpotent. A més, us aviso, queden poques entrades, així que aconsegueix la teva a xartfestival.org. Que temazo aquest aquí. Doncs sí, xartfestival.org. Flash FM, com sempre, emissora oficial del Ritme entre ell. Doncs mira, aquest aquí. Ens quedem amb Juan Magán i Omar Montes. Ens porten aquesta versió de Yerra B, mitiquíssima, edició 2026, on se l'inclou una segona veu. Aquesta és d'Omar Montes. Passen 6 minuts de 2 quarts d'1. De 2, de fet. Ui.

RUVFV i Reels V amb aquesta que es diu Mi Luz. I recuperem avui aquí a l'antena de Flash FM i ho fem des de 2022. Ens quedem amb un duo boníssim, de fet. Super graciós i mai millor dit. Quevedo i Elvis Crespo amb aquesta que es diu La Graciosa, fent referència una vegada més a les illes de Gran Canària.

Otro trago de Sec i Darrel que recuperem avui des del 2019, un exitàs, un temazo que segurament, doncs mira, sonarà a les festes wrap-up que tenim aquest mateix cap de setmana. Tenim unes quantes, mira, apunteu. A més, tenim per tots i per tothom discoteques distribuïdes arreu del territori. Mira, l'11 de juny a Bidisco, Molins de Rei amb Héctor Ortega. I si ets de Lleida, el dia següent, el 12 de juny, t'espera en Sergi Domena amb una sessió al Biloba. I el mateix dia, si ets de Tarragona, és a dir, el 12 de juny a Tarragona, a la Cage de Salou t'espera l'Héctor Ortega. Però espereu, perquè si ets a Girona, tranquils, que no us quedeu sense. El 19 de juny, a la sala Biaud de Girona Ciutat, hi punxarà en Sergi Domena. Molta festa, molt espectacle, samarretes i moltes sorpreses de les festes wrap-up, les festes que s'utilitzen per celebrar que ja hem acabat exàmens de la selectivitat i també perquè és que simplement voleu passar una molt bona estona. Ja sabeu, com sempre, InfoJobs, patrocinador oficial de les festes de wrap-up. I en aquesta recta final de l'hora de la una ens quedem amb Marcus i Ñengo Flow. Aquest aquí es diu Forever Tu Gantel.

FM. Flash. Flash FM. Flash informatiu. Flash. Són les dues, us parla Quim Barceló. Les autoritats espanyoles i franceses estan intensificant la cooperació amb Andorra per fer investigacions relacionades amb presumptes activitats delictives vinculades als seus territoris. En aquest context, un home reclamat per França per un cas de tràfic d'estupefaents va ingressar a presó després de ser detingut al nostre país. Paral·lelament, també s'ha practicat un escorcoll en un domicili de Sispony en el marc d'una investigació per presumpta administració deslleial i blanqueig de capitals. Parlar de la participació anticipada a les eleccions al Consell d'Administració de la CAS, que continua creixent. Després de 3 jornades de vot per dipòsit, ja han exercit el seu dret de vot 1.044 assegurats. Els sufragis es distribueixen entre col·lectius empresaris i treballadors per compte propi, assalariats i pensionistes, a pocs dies també de la votació definitiva prevista pel 17 de juny. Fer referència a Virtus, que ha confirmat que concorrerà en solitari les properes eleccions generals. La formació descarta, de moment, qualsevol acord electoral amb altres partits i aposta per consolidar primer la seva estructura interna. Els responsables del projecte han explicat que treballen en l'elaboració d'un programa amb participació ciutadana i preveuen celebrar el Congrés Fundacional després de l'estiu. Dic que el període oficial de rebaixes d'estiu començarà aquest any el dia 19 d'aquest mes i es mantindrà fins al 30 d'agost. Durant aquestes dates, els establiments comercials podran aplicar els descomptes corresponents a la campanya estival. I lamentar la mort d'Angelina Mas, una de les figures vinculades als primers moviments en defensa dels drets de les dones a Andorra. Moria ahir als 82 anys. La seva trajectòria va estar marcada pel compromís amb les reivindicacions polítiques femenines i per la seva participació en diverses institucions del país. L'any passat va rebre l'ordre de Carlemany en reconeixement a la seva contribució al moviment sufragista andorrà. També va ocupar responsabilitats destacades com la de presidenta del Consell d'Administració de la CAS i també de l'Associació de Consumidors.

0: 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Aquest aquí és el so que ens porta Bele i Obiom de Drums, dos persones que ja sabem que treballen molt bé juntes. No és el primer èxit que tenim d'ells. Aquesta aquí es diu Mi Refe. Ens anem amb Omar Cut, que també ens fa continuar una miqueta amb aquesta vibra estiuenca, concretament amb aquest exitàs que es diu Coco.

El Nicki, Nicki, Nicki Jam, amb aquesta aquí, Travessures, que ens arribava el 2014. Doncs ara fa més de 10 anys. Per cert, cançó que és perfecta perquè soni de festa, i aquest cap de setmana en tenim unes quantes. Perquè arriben les wrap-up de Flash FM el dia 11 de juny a la Bidisco de Molins de Rei amb Héctor Ortega. També, si ets de Lleida, el 12 de juny t'espera el Sergi Domena amb una sessió a Vilova, i aquell mateix dia, si ets de Tarragona, el dia 12, a la Cage de Salou t'hi espera l'Héctor Ortega. Els tenim repartidíssims perquè aquí cap de setmana no es falti festa. I és que, a més, gent de Girona, tranquils, perquè vosaltres també n'hi ha. No us quedeu sense festa. El dia 19 de juny, a la sala Be-Out de Girona Ciutat, hi punxarà en Sergi Domena. Molta festa, molt d'espectacles, samarretes i moltes sorpreses de la mà de Flash FM i InfoJobs, que és el patrocinador oficial de les festes Flash FM Wrap-Up, que fem, mira, per celebrar que ja acabeu els exàmens, els de selectivitat, però també per si voleu sortir a festa i punto. Perquè us ve de gust. Ens quedem perquè amb Mora i Zetangana mentre vosaltres pitxeu una miqueta les entrades.

La Lola Índigo, que ens ensenya com ho fa la reina. Ens anem amb Bad Bunny, que parla d'una història d'amor que sap que en el fons no podrà oblidar del tot mai.

0: This is Flash FM.
1: I aquest aquí era Farruko, molt ben acompanyat de Gracie, i a la producció Steve Aoki. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Amb aquest Ja pa què inaugurem nova hora, són les 3 i 3 minuts d'aquesta tarda d'avui, 10 de juny, dimecres.
2: Flash! En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Doncs sí, ara que ja posem nom a aquesta veu, ens quedem amb Hugel.

Un clàssic de la discografia de Henry Méndez amb aquest Reina que recuperem, mira, des de 2013. Un d'aquests que estic segura que tots hem cantat a ple pulmó. Igual que aquesta, Kid Voodoo i J.C. Reyes, un duo que es portava aquest mimareo que estava al

0: poder del ritme. Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy. Store de Speedy J. Kellys. Skepta. Charlotte De Vite. Amelie Lenz. I molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
3: Ui, sí! No sento res.
4: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
7: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
8: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
7: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
0: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa el Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
9: Què diu, jefe d'equipo?
10: Hola, hola.
11: Bona tarda, Sergi.
10: Bona tarda, Fly.
0: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més...

0: Aquesta aquí es diu Mochacha i participen tres cantants. Aïssa, que és un dels veus principals i també autor de, per exemple, aquella famosíssima cançó que ens arribava el 2023, que es deia Les Brats, el remix. També Young Sister i Kremlin. Tots dos juntets per fer, tots tres, de fet, per fer aquest aquí, el Mochacha. I ens mudem cap a una història d'amor que no és del tot acceptada. Tini i Ulises Bueno ens parlen d'una història d'amor prohibida. Es diu Dos Amantes.
1: Esto dice así.

Difícil d'esbrinar el nom d'aquesta cançó. Rauw Alejandro a la veu i com a productor, el Bizarrap. Amb aquest Baby Hero que ens arribava ara fa 3 estius enrere, el 2023.

cançons en majúscules que rebíem i estaven al top de les llistes el 2018. Aquesta que es diu Sin Pijama, cançó que estic segura que sonarà en el set del Miquel González, eh? Perquè arriba divendres vespre i hi ha qui s'entrega a menjar i altres que directament us fiqueu al llet perquè, bueno, pues una setmana llarga. Però aquells que realment voleu passar-vos-ho bé, sabeu que s'ha d'anar al Time Out Market aquest divendres 12 de juny de les 8 del vespre a les 11 de la nit, veis a sopar i després a ballar amb la sessió de Flash FM del Miquel González, que té preparada una bona. El Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Inscriu-te al formulari de la web i gaudeix d'un vespreig perfecte de la mà de Flash FM i Time Out Market. Un soparet i després un tardeo perfecte, doncs mira, que tampoc acaba gaire tard, eh? Per després anar-vos a dormir ben tranquil·lets, havent aprofitat aquest divendres. És el torn de Quevedo i Elvis Crespo, després d'anunciar-vos aquest pedazo de planazo. Ens quedem amb el so de les oles. Això d'aquí arrenca a la cançó de la Graciosa. Que no la porta sol. Ve molt ben acompanyat d'Elvis Crespo.

Aquesta que és la Carol G amb el seu Provenza, que ens portava el 2022, i que si us fixeu bé, aquesta cançó té un secret amagat, i és que les veus de fons són del Bad Bunny. Sí, sí. A la pròxima que l'escolteu, mira, ja us la donareu. Que, per cert, és qui ara es passa per l'antena abans, però aprofito per dir-vos que arrenca l'Interactiu en qüestió de res, 3 minuts.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal, família? Molt bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: A Flash FM, on si no. Vinga, que comenci la festa. Sona Shakira, Die, Die.

0: al Mundial de Futbol i aquesta és la seva banda sonora. Aquesta torna a ser la cançó protagonitzada per Shakira, que li donarà vidilla a l'assumpte. El tema es diu Dai Dai. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. Comença un cop més l'Interactua Flash FM. Podeu començar a demanar i dedicar cançons al 628-06-05-13 i us recordo un cop més que s'acosta a la ciutat un cop més al Sonar 2026 i que l'Interactua no volem que la gent s'ho perdi. Per això regalem cada dia d'aquesta setmana entrades dobles, dos dobles cada dia per anar al Sonar, repassar-ho d'allò més bé i marxandatge oficial del propi Sonar que l'acompanya. Avui, concretament, amb les entrades, tinc unes gorres del marxandatge del Sonar que valen molt la pena, que són molt xules. Del 18 al 20 de juny podràs veure Prodigy, Kelly, Skepta, Emily Lenz i molts més per participar, peticions, dedicatòries, com cada tarda al WhatsApp de l'Interactua, que fins i tot abans de començar el programa ja rep missatges de gent que vol agafar tanda, diguéssim. I tenir el seu momentàs de protagonisme amb la cançó i dedicatòria que, com sempre, convingui. 628-06-05-13, Marcel La Cifuentes, salutacions a Domena. Al llarg de 4 hores, com sempre, de ràdio, en viu i en directe. Avui, santíssimes hores, eh? Vaig millor dir, també m'ho papa. Va estar passejant amb el papa mòbil, la Mònia. A veure si me'l deixa el dia. Per fer una passejada, per anar un bolo. Ara l'estiu, que fa tanta calor i de més, segur que va de meravella, perquè és descapotado.
1: ¿Qué dices, Sergio Domènech?
0: ¡Ey!
1: Que soy el Paco del camión. Efectivamente, no te digo nada, porque estoy más liado que una persiana.
0: ¿Ah, sí?
1: A ver si puedes poner la canción de Llamada de Emergencia, del Daddy Yankee.
0: ¿Qué, mamá?
1: Hoy estoy aquí por Villafranca. ¡Vamos, vamos, jefe de equipo! ¡A tope!
0: ¡A tope, a tope!
2: Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del

0: Superestrella, supercançó, superaitana, ja sabeu.
1: Bona tarda, Domènec.
0: Hola.
1: Sortint del treball ara escoltant Fly Shefama.
0: Bravo.
1: Et podria demanar la cançó de Superestrella, d'Aitana? Moltes gràcies, bona tarda.
0: A tu, i tant que me la pots demanar, ho acabes de fer, i te la poso també encantadíssim de la vida. El que no m'has demanat és que t'apunti pel sorteig de les dues dobles que t'envien directe al Sonar, però jo t'apunto. De collita pròpia, vale? Que tinguis molta sort al sorteig entre tots abans d'acabar el programa d'avui, que avui dimecres, 10 de juny, concretament.
2: Hola, bona tarda, sóc la Mireia i et volia demanar si em podries posar Rara Vez de Mijo també participar a les entrades del Sonar per anar amb el meu nòvio i els meus amics.
0: Molt bé.
2: Un petó a tots.
0: Apa, un petó.

0: escoltes l'Interactua.
1: Sonar ja és aquí, ple de novetats, amb música ininterrompuda durant tot el dia i tota la nit. Sonar Més D té nova seu a la Llotja de Mar, el 18 i 19 de juny. Sonar Kids tornarà al Parc del Fòrum el 20 de juny, mentre que el nou Sonar District també s'instal·larà al Fòrum amb propostes i festes paral·leles. I Off Sonar repetirà el poble espanyol amb una gran programació. No et perdis totes aquestes novetats a Sonar. Sonar. Sonar. Flash FM. Emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Xer Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Xer Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a xerfestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
4: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada. Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
6: Maria, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte firal a l'Avinguda Burgos.
5: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès.
7: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
8: No, m'ha entrat això.
9: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
10: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: 8.
1: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
2: Aquest 13 i 14 de juny Encamp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026. El preu gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
3: A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
5: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
3: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
6: Organitzat per DSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
7: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta on vulguis. 4 hores de ritme mesclades per Héctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana.
8: Si te quieres divertir.
7: Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes de 2 a 6 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash. Només a Flash FM.
9: Flash.
7: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Delicatessen, de cançó ben parida des del principi i fins al final. Es mereix, evidentment, l'èxit que és Bad Bunny. No cal ni presentar-la, de les més demanades encara, o com a mínim de les que més recorregut per sabent que té. Hola, buenas tardes, Sergi. Digo, a ver si puedes ponerme el baile inolvidable del Bad Bunny. Digo, si la dedico a todos los que escuchan la radio. Digo, y entrar en el sorteo de las entradas para el sonar. Muchas gracias, un abrazo. A tu pel teu missatge. A veure si a sort em vas al sonar, eh? I et fots unes ballaruques inoblidables. Ben apretadetes, eh? 2 minuts per 4:45. Si voleu ballaruques, aquest cap de setmana es posen en marxa les festes Flash FM Wrap Up. Cap de setmana que començarà dijous, especialment pels estudiants que acaben les PAU i els exàmens de rigor, eh? Per engegar-ho tot a tomar pel sac. Comencem el Bidisco aquest dijous amb Víctor Ortega. Continuem divendres al Biloba de Lleida i a la Caixa de Salou, respectivament. Les trobades per un cap de setmana que ja està molt més a prop que mai.
1: Hola, Domènec.
0: Hola.
1: Soc la Jessica, com estàs?
0: Molt bé.
1: Vull canviar una mica tant.
0: Ah.
1: I et vull demanar la de Marni, la de Made of Stars, crec que es diu.
0: Sí, sí.
1: I ja que estem, doncs, entre nos, sonar, vale?
0: Clar que sí.
1: Bueno, doncs pues eso, un besito, anem a seguir currant, que vagi bé.
0: Molta sort, avanti.

0: Perrea, perrea, que es la que te agrada, ¿eh?
1: Sí. Hola, bona tarda. M'agradaria participar per aconseguir les entrades pel Sona i m'agradaria demanar una cançó que em va agradar molt en el seu moment i la tenia tot el dia i després ja no la volia ni sentir.
0: Ja.
1: La de Xina. Gràcies.
0: Doncs et confessaré una cosa. A mi em passa un poc més o menys igual amb aquesta cançó i amb alguna que altra també d'aquestes de tota la vida. Amb aquesta recordo que vaig pensar, joder, Xina, aquest dia. Fuera. Bueno, escolta, us donaré una sèrie de tips interessants perquè demà us ho avanço en format exclusiva. Bomba! Regalaré uns packs d'Afterbite perquè, evidentment, torna a l'estiu i entre les moltes coses que ens agraden n'hi ha d'altres que no tant. I són els mosquits, no els agraden tant. Per tant, és recomanable, per exemple, dormir amb mosquitera o amb les finestres protegides, sobretot si deixes el llum encès a la nit. Els mosquits normalment solen acudir a la llum com si el sonar es tractés. Vull dir, van allí com el que són, com els mosquits. Hauries d'evitar també deixar aigua acumulada en plats de testos, cubells o terrasses, el lloc preferit dels mosquits per muntar-hi el seu Airbnb. Si surts al vespre, per exemple, millor roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor els atrauen molt més. Quins més consells? Que van d'allò més bé, encara que no d'allò, El repel·lent bàsic, especialment a primera hora del matí i al vespre, que és quan més pica. Ventiladors, que ajuden més del que sembla. Els mosquits volen fatal amb el corrent d'aire. No prenem bona nota d'aquests tips, us poden ser útils, sobretot si demà participeu del parell de lots que tinc d'Afterbite per la meva estimada audiència, Hola, Sergi Domènech. Soc l'Ivan López, de Sant Joan de les Abadeses. Diu, avui em podries posar la cançó Tutururu, de Sutherland? Se la dedico al Ferran Sadurní, a Alberto Sánchez, Derek i Isabel La Rosa. Una abraçada, moltes gràcies i fins demà.

Clàssic electrolatino Carrabifa, gràcies en aquest cas a la col·laboració d'Omar Montes i les vostres peticions. Bona tarda, flaixeros, i m'agradaria poder entrar al sorteig a les entrades del Sónar. I vull demanar-te la cançó Ayer, la vida, Juan Magán i Omar Montes. Molta gràcies. Gràcies, gràcies. Aplaudent per tu, gràcies. Thank you very much, thank you very much. A les portes de les 5 d'aquest dimecres, concretament 10 dies ja del mes de juny, eh? Ens afogó important en aquests moments al centre de la ciutat de Barcelona, concretament. Que és on estem en aquests moments en viu, en directe, esperant els vostres missatges a l'Interactua. Diuen, hola, Sergi, sóc el Kevin. Diuen, podries posar alguna cançó del Pitbull antiga o del Anuel AA per motivar-me? Moltes gràcies, jefe d'equipo. Doncs va, anem a buscar un Remember 2018, concretament, d'Anuel.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Manresa, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet, Berga, Súria. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Digues a tothom la ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM. Flash FM, són les 5.

0: Ataca amb el Moving to the Sun. Espectacular, eh? Sense paraules. Ideal per engegar una altra hora carregada de ritme aquí a l'Interactuar. Ja sabreu que amb el Carnet Jove teniu un munt d'avantatges i promocions. Ja s'acosta l'estiu i probablement estiguis organitzant les vacances. Doncs aquí tens alguns descomptes per viatjar ben lluny, ben a prop, o per improvisar una escapada. Com cal, evidentment, això sempre. Amb el Carnet Jove pots trobar avantatges amb Singapore Airlines, Iberia i Air Europa per posar rumb a noves destinacions. També tens propostes amb Grimaldi Lines per viatjar a Roma o a Sardenya amb els vals del Pac Jove i descomptes amb ferytour.com per descobrir ciutats d'una manera diferent. A més, el teu carnet inclou assegurança d'assistència en viatge totalment de franc pels viatges fora de l'estat. Un extra que va molt bé quan tens ganes de moure't sense complicacions i amb tot perfectament cobert. I si encara no tens el Carnet Jove, fes-te en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa l'app Carnet JoveCat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al teu telèfon mòbil. Som-hi, família, va!
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: 628-060513. Busquem un parell de guanyadors més perquè estan en joc dos dobles per anar al Festival Sonar Barcelona a partir de la setmana que ve, si tot va bé. A més, amb marxandatge extra de regal inclòs dins del pack, dins del premi. En aquest cas, un parell de gorres del Sonar, que estan més que bé, són molt xules.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
2: Hoy me apetece mucho que me pongas la de Máquina Time.
0: Sí.
2: Se la quiero dedicar a Laura de l'Atmella, Marina y Àngels de Sabadell, Jordi de Sant Cugat i al DJ Lopeta.
0: Molt bé.
2: Que hace tiempo que no lo escucho.
0: No? Vinga, a veure
2: si también dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.

0: Muchacha, muchacha, muchacha. Hola, sóc la Natàlia des de Girona. Podries posar muchacha? I també vull participar al sorteig. A veure si tinc sort i em toquen unes entradetes per anar al Sonar i aquestes gorres xules que he sentit que també regales. Moltes gràcies. Vinga, sort. Que vagi bé, Natàlia. Adéu-siau. A través de Flash FM a Girona. Amb el so i ritme d'Aixa, R-U-F-U i companyia, aquesta cançó, que és un dels temes destacats de la programació de Flash FM, per molts motius. Bàsicament, entre d'altres, sobretot perquè us agrada. Va, Merri, met a la carta, el 628-06-0513. Holi, holi.
1: Hola, Sergi, sóc la Sílvia. Mira, acabo de sortir d'un examen i necessito la cançó PLL.
0: Oh, sí.
1: La dedico a tots els feixeros que també estigueu fent exàmens i a tots en general.
0: A tots.
1: I, sisplau, les entrades del Sonar, por fi, apunta a mi.
0: Clar, i tant.
1: Una abraçada a tots, petons.
0: Petons, adéu-siau, que vagin bé els exàmens.

0: escoltes l'Interactua. Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. Ja és aquí. Sonar 2026. Flash Matí, Interactua, Flash Urbà. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteigs d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Tinto de verano, Don Simón.
3: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento, Don Simón.
2: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
4: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et fèiem entrenar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap-Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
7: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
8: I ara estic amb això.
9: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Andorra.
12: Flash FM.
11: 93.8.
6: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci and Esport.
13: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
14: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
15: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
16: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
17: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flaix Andorra, emissores oficials.
2: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica, i sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis, sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual de MyanBank, esclar.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Flaix FM. Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flaix FM. Andorra 93.8 FM.

sonarà la cançó de la graciosa Quevedo, ja que des de que ha sortit l'àlbum, aquesta la tinc en bucle. O sigui que és veritat, eh? Jo, encara que no s'anima, la tinc al cap. És curiós, eh? La dedico a tothom que estigui escoltant ara mateix. També m'agradaria participar en el sorteig de les entrades pel sonar. Una abraçada. Molta gràcia. No pel missatge, que vagi bé. La graciosa... és una altra de les illes Canàries, molt petiteta, que és un altre paradís 100% recuperable, que jo no he visitat en ma vida, però que tothom que hi ha anat diu que és una cosa. Oh. Doncs, de tota manera, gràcies a aquesta i a tantes cançons de Quevedo, aquest nou disc, se li està fent una campanya al tema espectacular, eh? El patronat de turisme li hauria de posar una plaça, aquest xaval. Vinga, 628-06-013. Hola, sóc la Amanda. Hola, Amanda. Todo bien, todo correcto, Amanda. Bueno, ya me lo dices, ¿eh? Digo, m'agradaria demanar una cançó del Psycho, la que més t'agrada, i diu, se la vull dedicar a la meva amiga Mara, que l'estimo moltíssim. Moltíssimes gràcies. Doncs vinga, avanti amb en Psycho, en aquest cas acompanyat d'Arcángel i Gonzi.

0: hacen, baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Sabem que ens estàs escoltant. Deus voler que soni alguna cançó, oi? Interactua amb en Sergi Domènech.

0: Superestrella, un cop més, va.
1: Hola, bona tarda, Flash FM. Escolta'm, bueno, Sergi, bueno. Que com estàs? Tot bé?
0: Sí, home.
1: Escolta'm, Sergi, avui et trucava per dir-te si em podràs posar la cançó de l'Aitana, la de Superestrella. Vale, se la dedico amb una monitora que es diu Aimé,
0: sí.
1: Vale, i també amb la Cristina Baix, amb el Manel, i també amb el Moisés, amb la Irene.
0: Carai.
1: I també amb la Maite, vale, que me'ls estimo molt i per això t'envio aquest missatge.
0: Està bé.
1: Vinga, merci, una molt forta abraçada.
0: Si falta alguna dedicatària o alguna cosa, m'ho dius, eh? Que li afegim aquí ràpidament un... una extensió, diguéssim. Va, que vagi molt bé. Fantàstic aquest tema de l'Aitana, ja ho sabeu. La superestrella d'una superartista com és ella, evidentment. Eh? Explica, jo crec que, no sé si basada en fets reals o no, la vida d'amor, amor. En relació a una superestrella com pot ser ella mateixa, si sona més lluny. Va. Bueno, aquest cap de setmana teniu també una nova cita amb Flash FM, però en aquest cas amb les festes sobradament anunciades Wrap-Up, que són aquelles festes que hem dissenyat especialment per celebrar el final dels exàmens. Aquesta setmana està sent dura per molts de vosaltres, però tranquils. Dijous ens posem en marxa i ho farem al Baix Llobregat, a la discoteca Bidisco, amb Héctor Ortega. Passarem divendres per Vilova i culminarem també el propi divendres, de moment, perquè quedarà un altre, a la Caix de Salou amb Héctor Ortega. Festa i cachondeo. Sergi, soc la Júlia, des de Vilanova. Voldria dedicar la cançó Torayakis de Flashy Ice Cream 31 Fam amb la meva mare Sílvia, que sempre s'escolta, diu, mentre fa una mica d'esport a casa. Diu que l'interactuar la motiva molt. Moltes gràcies.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic de

0: cançó que vols demanar és boníssima. Fes la petició al Sergi Domena.
1: Big One, apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen, que se revienta un chin.

0: Let's go, let's go.
1: Hola, Sergi, sóc l'Alejandra de Figueres i vull que em fiquis la cançó de Dai Dai, sisplau, de Shakira. I dedico a tots els meus amics i companys i companyes de classe.
0: Està molt bé.
1: Adéu.
0: Gràcies, adéu-siau, que tinguis bona tarda. Dai Dai és la cançó que s'imposa aquesta setmana, sacament de dubte, eh? No esperava menys una Shakira que està platònica i que recolza com qui més tot el que té a veure amb el Mundial de Futbol. Ens diuen hola, Sergi. La Mireia, també des de Figueres, collons, què està passant aquí? Voldria dedicar la cançó Forever to Cantel al meu amic Dani. Diu que avui està de torta tarda nit a l'hospital i sempre diu que la ràdio li fa molta companyia quan les jornades són llargues. Moltíssimes gràcies. Doncs a tu i al teu col·lega, en Dani, per ell aquesta cançoneta. A veure si s'avorreix, eh? Si s'avorreix en un hospital és molt bona notícia, entenc, eh? Té poca feina, és que hi ha poca cosa a fer, cosa que s'ha de celebrar. Omar Kurz i Nico Flow és la cançó.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM no es fa responsable que totes les cançons que posem t'agradin tant que no puguis parar de ballar. Flash FM. Non-stop 24 hores. Flash FM. Flash FM. Són

0: notícia.
1: Una bona batxata de Romeo Santos i Prince Royce. Aquest Tardos a les 6 i pràcticament 3 minuts. Per cert, Badia del Vallès us espera una nit molt grossa. Norma! Aquest dissabte 13 de juny arriba una d'aquelles festes que es viuen fins al final. Des de les 11 i fins a les 3 de la matinada, el recinte final de l'Avinguda Burgos acollirà Flash FM On Tour. Toró, toró, toró, toró. Amb qui us parla Sergi Domena i el partner in crime per aquesta ocasió, Héctor Ortega. Música, ritme i ganes de fer tremolar el recinte de dalt a baix. Aquest dissabte, Flash FM On Tour a Badia del Vallès. Us espera una altra nit potent i inoblidable. Vinga, va, animeu-vos. El WhatsApp de l'Interactu espera el vostre missatge.
2: Bona tarda, Sergi i Laura de l'Ametlla, què tal?
1: Què tal? Com
2: portem aquest dimecres?
1: Ah, oh, molt bé, molt bé.
2: Espero que bé. Mira, posa'm, sisplau, la cançó de Ja pa què?
1: Ah, mira.
2: De Farruko.
1: Sembla molt bé.
2: I li vull dedicar al meu fill Adrià, a tots els flaixeros i a tu. Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu.
1: Adéu, que és aquesta que sonava mentre us parlava del pollastre de Badia.

0: Se cerró el libro. Hola, Sergi, sóc en Nosa. Avui vull demanar un mestre de la música reggaetonera, Justin Quiles, Colorín Colorado. També m'agradaria participar en el concurs del Sonar 2026, si us plau. Bon dimecres a tothom. Moltes gràcies, que fet equipo. A tu. Que vagi molt bé, Nosa. Bona cançó aquesta. Colorín Colorado. Este cuento que no has acabado, ni molt menys, eh? Encara li queden uns quants capítols, bastants minuts i molts missatges pel davant. Hola.
1: Bon dia, Sergi. Bona tarda. Soc en Gusti, de Santa Coloma de Farners.
0: Què dius?
1: Jo et volia trucar per dedicar una cançó a un amic molt especial, que és l'Alberto Bético, de Vilobí. I li volia dedicar la cançó d'Èpic.
0: Oh, molt bé.
1: Que no sona gaire. No. Però m'agradava molt de quan anàvem a Eivissa, els dos junts. Anàvem allà sempre de festa.
0: A Eivissa, sí.
1: A l'estiu. No. Ara ja no. Ja ara ens hem fet grans.
0: Ja sí. Bueno. Ui, t'has ben cardador,
1: eh? Res, una abraçada molt gran. Flaixeros. Adéu, Domènec, que vagi bé.
0: Adéu, home, igualment. A tiquis, bona tarda. Efectivament, era cançó de festa i festivals. 2012, Sandro Silva i Quintino. Normalment no sona perquè no es demana. Com que ho acabes de fer, doncs la posem, clar que sí.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi? On sigui.
7: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Maria, els tens?
10: Oh, fa un any que els preparo.
9: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
10: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
9: O sigui, ja bufo.
10: Bufa! Bufa!
11: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Carinyo, ja sóc a casa.
14: Hola, reietó. Has picat molts humans?
13: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
15: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia aprovada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Andorra. Flash FM 93.8.
18: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions, només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
19: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
18: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
9: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
12: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS, cosa de tothom.
6: Aquest estiu hi ha moments
0: sons que no s'improvisen, sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
4: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta, on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM.
1: Flash FM. Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM. Andorra 93.8 FM.

0: Xatxa. Hola, hola.
1: Hola, bones, sóc en Josep Maria i estic treballant aquí amb el tractor, escoltant Play FM de fondo. Com podries ficar la de muchacha?
0: Sí, i tant. Va, hem de fer. Pensava que seria més llarg que jo, però veig que no. Has anat de cara a barraca, cosa que trobo molt bé. Cap problema. 5 minuts per 6:45 de la tarda, va. Qui més? Hola.
2: Bona tarda, Flash, des dels Valentins. Enguany és el primer any que podem anar al Sonar perquè no acaben festes, que són aquest cap de setmana. I m'agradaria que em toqués l'entrada per al Sonar, entrada doble o individual, que me
0: doble,
2: la puc pegar tot sol a la festa.
0: Doble, doble.
2: De petició, voldria que fiquéssiu per animar quasi mi tant setmana que estem, la d'Atlantis.
0: Bueno, el Màquina Time.
2: I bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies, bueno, quan arribi, eh?

0: podria ser la cançó perfecta. Està ben parida com ella sola i agrada, evidentment.
1: Bona tarda, Pla. Soc Carlos de Vilanova i el Truc. Avui et voldria demanar la cançó de Golden, que avui segurament la vull escoltar per la meva nena. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: A tu, gràcies pel missatge. Que tinguis una bona tarda. K-pop Demon Hunters, fenomen mundial sobradament conegut gràcies a aquest Golden i altres històries, no me faltaria. Bueno, canya, canya aquí. Emily Lenz, aterra el Sonar 2026, dissabte 20 de juny, amb un nou show visual brutal. Es diu Aura. Ombres, llum, moviment, energia, els temes visuals es fan ressò dels sons característics dels seus eufòrics, hipnòtics i intensos sets. Una de les veus més destacades del tecno contemporani, amb un estil enèrgic i contundent. Ha actuat als escenaris més importants del món, oferint una mescla d'àcid i tecno amb melodies trens. El show Aura està creat en col·laboració amb la High Scream Studios. Entrades disponibles a sonar.es. Sonar.es. No s'ho perdin, eh? Emily Lenz, garantia d'èxit. I cachondeito. Qui és?
2: Hola, flasheros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien.
0: Sí.
2: Bueno, estamos a miércoles.
0: Sí, sí.
2: Nada, pediros una canción, la que os más os guste. Voy de camino a la piscina con mi niño que tiene natación.
0: Ah.
2: Y nada, y participar en esto del Sonar, que no sé ni lo que es, pero seguro que es algo guay.
0: Muy guay, ya te lo digo yo.
2: Y a ver, o sea, suerte, porque creo que las de Bad Bunny ya fueron
0: sí, dadas, ¿no? Eso está ya regaladísimo, sí.
2: Pues nada, me hubiera encantado ver al conejo malo, Benito. Pero bueno, no pasa nada. Un saludo para todos.
0: Gracias, igualment.
3: Nueva York.
0: No el podràs veure en directe gràcies a Flash FM, malauradament, perquè ja es va sortejar, però sí que pots demanar-lo tantes vegades com vulguis, evidentment.

Bones cançons, Quevedo i Nueva Línea, que l'acompanyen, ho tenen claríssim i ho demostren a través d'aquest èxit. Diuen, hola, interactua, sóc en Tomàs, és a Badalona. Vull demanar el golpito. Digo, estem tornant a treballar i sempre

0: Abad, Abad, un cap de setmana que promet ser espectacular. No us ho perdeu, per res del món. De la mà de Flash FM i d'Infoshops. Bona tarda, Domena, soc Àgueda, des de Vinebre. Diu, podries posar la cançó Luces de Tecno, sisplau, per donar-li ritme a la tarda. Gràcies i salutacions per tothom. Diu, també vull participar. Moltes gràcies. Doncs participes. Apuntadíssima, Àgueda.
1: Te encontré entre las luces, yo...

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Ebre, 102.9, Tortosa, Roqueta, l'Aldea, Deltebre, Camarles, l'Ametlla, Amposta, Ulldecona, la Sénia. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Consulta la llista de les cançons que més ho peten a flashfm.cat o a la... Flash FM. Són les 7.

0: etiqueta de Bellaqueo, amb aquest bàlsam de cançó que signa Omar Kurz en solitari i que es diu Coco. 7:03 al lloro, eh? Benvinguts al caos més divertit. Fantàstics és la nova experiència immersiva del Super 3, una aventura amb els personatges més mítics com els Beta, en Titó o la Ladybug. Tot passa a Fantàstics, la fàbrica de la imaginació del Super 3. Està ubicat al carrer Rosselló 485 de Barcelona i està obert tots els dies. I el que crec que més us interessa, especialment si teniu petits a casa, és que tot seguit a l'Interactua sortegem entrades dobles perquè hi pugueu entrar per la porta gran totalment convidats. Per participar, envia'm un missatge. 628-060513 demanant aquestes entrades, d'acord? Entre aquells que vulguin ser partíceps, doncs regalarem aquest parell d'invitacions per aparèixer quan vulgueu en el món de Fantàstics, de Super 3, ok? 628-060513. I ja està, ximpum. Estic a la White, eh? Hola, hola.
1: Ei, bona tarda, Sergi. Soc el Néstor de Barcelona.
0: Què tal?
1: A veure si em pots posar avui la de Ja pa' què, del Farruko amb la Gracie.
0: Molt bé.
1: I apuntar-me al sorteig de les entrades del Sonar. A veure si em toquen, que em fa falta una festa, però bé.
0: Una bona festa.
1: Vinga, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Un bon festival. Molta sort. Adéu.

0: to call. Let's go.
1: Bon dia, Sergi. Soc la Cristina d'Igualada. Vinga, va, que jo portem mitja setmana superada.
0: Ja queda menys.
1: A veure si em pots posar avui la de Dai Dai de Shakira. I m'ha fet el sorteig, va bé? Vinga, que vagi bé.
0: Igualment, molta sort, apuntadíssima. És a prop del sonar a través d'aquest missatge. Hola, Sergi, soy Chris. ¿Puedes ponerme Moscow Mule de Bad Bunny? Me gusta mucho, diu. También me gustaría participar en las entradas para el sonar. Muchas gracias. Doncs vinga, entranyable, inoblidable himne, perquè ho és, de Bad Bunny.

0: que era per...
1: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el 12 de juny, al Palau de la Música hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I si t'agrada la música clàssica, recorda que els dies 12 i 13 de juny a l'Auditori hi podràs veure l'Ocell de Foc d'Stravinsky i l'Infant de Ravel, sota la direcció de Ludovic Morlot. I al Teatre Lliure, fins al 21 de juny, encara hi pots veure Contra Antígona. A Vilanova i la Geltrú, els dies 12 i 13 de juny, hi trobareu Nanoteatre, teatre de mínims en llocs inesperats. A Alcover, al Convent de les Arts, el 15 de juny s'hi celebra la nit de lírica dels Amics de la Música de Valls. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
4: Flash FM, emissora oficial.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi? On sigui.
7: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
8: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
9: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
10: Jo no puc treure'm del cap això.
11: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash FM. 93.8.
14: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu. Aquest 13 i 14 de juny en camp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
15: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes.
0: Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
16: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
0: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flaix Andorra, emissores oficials.
17: Les millors braves d'Andorra?
18: No vagis al Barra Mars.
17: Un bon bacallà al Pil Pil.
18: No el demanis al Barra Mars.
17: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
18: Oblida tant del Barra Mars.
17: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
19: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
17: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
21: Flaix! Escoltes Flaix FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

0: Una molt bona batxata, que tornes una aquí a l'Interactua de Flash FM.
1: Bona tarda, flasheros. Doncs mira, voldria demanar la cançó de Dardos i res, saludar a tota la gent, que ara vaig a entrenar, sí, a veure si em desestresso una mica.
0: Molt bé.
1: També voldria participar en les entrades del Sonar. Sispli, que em toquin. Vinga, una abraçada, gràcies, bona tarda.
0: Que vagi bé aquesta sessió d'esport que tens pel davant. Arriba d'aquesta molt bona cançó tan bucòlica. Dardos, Romeo Santos i Prince Roy, 628-060513. Fins a les 8, una tarda més, aquesta concretament del dimecres, interactuem.
2: Hola, Sergi, bona tarda de dimecres.
0: Hola.
2: Avui no tenim mestres escolars i els Pérez et volien demanar una cançó.
0: Aviam.
3: Va tirant.
0: Ui.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu. Gràcies a vosaltres. Ugel, Jamaican.

sóc la Míriam, vull demanar la cançó Capaç, que ara fa bastant que no l'escolto. També és veritat, eh? Semblava que hagués quedat en l'oblit i no és així. Se la dedico a tothom que estigui escoltant ara mateix. També m'agradaria, diu, participar al sorteig de les entrades pel Sónar. Una abraçada, molta gràcies. A tu, pel teu missatge, Míriam, que tinguis molt bona tarda. Merenguetón, Ale y Orgaki, dos artistes colombians que s'han coronat, que han fet l'agost, en definitiva, gràcies a aquesta cançó, que és fins al moment el d'èxit més rellevant pel que se'ls coneix. Ens diuen, hola, què tal? Podeu posar la cançó Fiebre de Bad Gyal? Se la dedico a les meves amigues Doa, Noa i Damaris. Sempre escolto la ràdio. Doncs ben fet que fas, cosa que t'agraïm especialment, i és per això, entre altres coses, que et posem aquesta molt bona cançó de la Bad Gyal.

0: A més d'un, eh? Déu-n'hi-do, el Riqui.
1: Hola, Sergi. M'agradaria demanar la cançó de La Villa. I, bueno, i participar, per què no, a les entrades del Sónar.
0: Clar que sí.
1: Que m'encantaria, perquè ara mateix estic de mudança amunt i avall i necessito una mica de descans mental.
0: Com estranya.
1: I vindria super, super bé. I res, doncs, bona tarda, una abraçada.
0: Gràcies, ànims. Tot el nostre suport, evidentment. Aquesta mudança. Molt bé per anar tocant el 2. De seguida fem el sorteig i els guanyadors rebran el seu respectiu missatge per otorgar aquestes entrades, aquestes invitacions per anar a gaudir al Sónar. De seguida, Tomàs Poal, Miquel González i una nova del Flash Urban. Demà a les 4, molt més interactua, evidentment.
2: Carinova, el complex de l'Alba. Foteu-li canya, Cardauli.
3: Poseu-nos la cançó de Muchacha.
0: Muchacha.
3: Anem a l'Alba,
0: que fa 10 anys. Ah, molt bé. És un champion. Felicitats i que tinguis un molt bon dia. Asha, R-U-F-U-E, Grimley. Muchacha, adeu, adeu, adeu, adeu.

0: Flash FM. Són les 8. Ha arribat el teu moment.
1: Va, va, va, va.
0: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
2: Així.
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Amb Miquel González, Tomàs Poal i avui també amb la Marta Garriga. Hola, bona tarda.
3: Hola.
1: Avui és dimecres. Hola, Tomàs Poal.
4: Què tal, Miquel González, a tu i a tota l'audiència preparada per trucar-nos al 935456868 i avui parlem, com sempre, de sexe.
1: De sexe, perquè avui és dimecres. Va, i avui la pregunta és molt fàcil. Sexe a la primera cita, sí o no?
4: Per favor.
1: I ja que parlem de cita, l'edat importa, sí o no?
3: Ui, ui, ui. Jo m'he pres un tranquimacín abans de vindre amb aquest programa d'avui.
1: Ah, sí?
3: Perquè la segona pregunta és molt controversial i jo m'enfado molt.
1: Jo m'he pres amoxicilina. Molt bé.
4: Esteu cascats els dos.
1: Molt bé, perfecte. A veure, el sexe a la primera cita, sí o no, i de si l'edat importa a la primera cita. És que avui poden haver-hi molts debats.
4: Déu-n'hi-do, una molt bona pregunta, aprofitant que ha vingut el papa a Barcelona.
1: Exacte. I entre totes les trucades, avui també tenim premi.
4: Ah, sí?
1: Avui també tenim entrades per anar cap al Sonar.
3: Uau!
1: Entrades de divendres dia i una gorra del Sonar, també.
4: Déu meu, no?
1: Per tant, si voleu participar, ja podeu començar a trucar.
0: 93 545 68 68.
1: Sexe a la primera cita, sí o no? I si l'edat em porta?
4: Important. A veure les reaccions de la Marta, que va molt calenta.
3: A veure.
1: Ah, sí?
3: Sí, però no en el bon sentit.
1: I d'aquí una estona també tindrem, com al llarg d'aquesta setmana, el concurs de la Generalitat de Catalunya, que a través del WhatsApp del programa heu de respondre a la pregunta de què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar. Vale?
4: Exacte. La iniciativa per oxigenar una mica el cap, no atabalar-nos tant, que només són uns exàmens, tranquils, relaxeu-vos i, escolta, la resposta que ens moli més s'emportarà una caixa d'experiències única.
3: Anda!
1: Això només a través del WhatsApp de la ràdio.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Anem a liar-la.
3: De una.
0: De 8 a 11. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Tu vols més? Tu vols més?
1: Nueva línia, nueva línia.
2: Tot lo que em doneu, si ve de vosaltres...
0: Per favor.
3: Déu meu.
0: Sexe a la primera cita, sí o no?
4: 93 545 68 68.
0: I la pregunta que també fem és, l'edat importa, sí o no? Doncs vinga, 93 545 6868 i regalem entrades per anar cap al Sona.
3: Toma ya, vaya gustazo.
0: Qué alegría, qué alboroto. Hola, bona tarda.
5: ¿Qué tal?
0: Hola, com et dius?
5: Em dic Anna.
0: Anna, la marrana.
3: Per favor.
0: Des d'on ens truques, Anna?
5: Et truco des de la Sagrera Tropical, de Barcelona.
6: Ah, molt bé. Mm-hmm.
3: La Sagrera Tropical, que guai, no, aquest nom?
5: Sí, sí, sí.
0: Quina part és aquesta?
3: És la Sagrera, però bueno, li diu tropical perquè li surt del cony, suposo.
0: Ah, vale. Dic, vale, vale.
5: Vaig passar aquí una pandèmia i vaig ficar moltes plantes i ja, pues, ah, part vale. Tropical.
0: Ah, el pulmó de Barcelona.
3: És la Hierbas, no, sí. Aquesta dona, o què?
0: Sí, sí, va una fumada, uah.
5: Namasté.
0: Que te... Ui, namasté, oh, vaya oh. Fumada.
3: Vaya loca, creixen los chakras.
0: Què tens plantat a la teva, a la teu jardí?
3: Un pino.
5: Doncs tinc, pues, ave del paraíso, helechos, també en tinc de... No sé, una mica de tot, del que vaig replegant.
6: Wow.
3: Vaya, tiene helechos, joder, no? Sí, però sí que tens espai aleshores a la Sagrera Tropical.
5: Sí, és que treballo esdeveniments i quan acabo un esdeveniment arreplego plantes.
0: Ah... Vale. Vaya fumada.
3: Oye, però la casa deu estar guapa, no? Tens animals i tal, sembla el zoo.
5: No, ara mateix no. Tenia un conill, no, tan, no, no podia tenir plantes, però
0: vaya
5: ara...
0: Vaya conill, te'l vas menjar amb un arròs, a que sí?
3: Hola. Mm-hmm. Bueno, ara també un conill, però clar.
5: Pues sí.
0: Escolta, Anna, sexe a la primera cita, sí o no?
5: Sempre.
0: Sempre.
6: Sempre.
0: Molt bé.
3: Amb un arbre. Anna.
5: Sempre.
0: Molt bé. I l'edat importa?
5: No. importa.
3: Clar, però llavors, per tu quin és el límit?
5: 15 anys més que jo.
0: 15 anys, per favor.
6: O sigui, a tu t'agraden grans. Amb un més petit no te liaries, amb un d'un any o dos menys que tu?
5: No, sí, si són dos o tres anys, sí, però xupar col·làgeno, no.
6: Ah, vale.
0: Tu quants anys tens, Anna?
5: 36.
0: Clar, tens 36...
6: 50 anys sí que te liaries... Sí, te tiraries a una persona 50 anys?
5: Bueno, sí, per què no? És molt jove, 49, 50 anys és molt jove encara.
0: Si té ganes de guerra, pots tirar adelante, no?
6: Jo pregunto, jo pregunto.
0: Clar,
3: clar. Maduritos.
0: Clar, 36... I 15 anys enrere, res, doncs.
5: No.
6: Què creus que pot aportar una persona d'això, 40 i pico, 50?
5: Bueno, la indiferència de tot, per si suda el pavo tot i van per feina i tot està més clar, no sé, per què no?
6: Ah, bueno.
0: L'experiència.
5: Sí, podríem dir.
0: Molt bé.
3: Vale.
0: Perfecte, Anna, doncs molta sort per les entrades del Sonar, que vagi bé.
3: T'apuntem.
5: Vinga.
0: Adéu.
5: Adéu.
0: Doncs sí, apuntem a tothom que truqui perquè algú de vosaltres s'emportarà entrades per anar al Sonar de divendres més una gorra.
6: Aquest divendres?
0: Divendres de la setmana que ve.
3: El següent, Marta.
6: Ah, vale, vale.
0: Està quedat clar, Marta?
6: Sí, gràcies,
0: guapo. Podràs anar-hi, Marta?
6: I tal, però jo no puc trucar. Ah, ja,
0: però... Hola, bona tarda.
7: Hola.
0: Bueno.
3: Bueno, potser aquí no li podem preguntar res
0: clar, d'això. Tu com et dius?
7: Paula.
0: Paula, per què ens has trucat?
7: Bueno, no sé.
0: Perquè tu saps...
7: Perquè avui
0: demanen cançons. Ja, però aquí no es demanen cançons, Paula, carinyo.
3: No, ja l'has liat, Paula, ja l'has liat, veus?
0: Això se l'interactua, saps?
7: Mm-hmm.
0: Va, Paula, un petó. Bona nit.
6: Un besito.
3: Adiós.
0: Adéu. Ai, la Paula.
3: Déu-n'hi-do.
6: Ai, que mona.
0: Se'ns ha escapat la Paula.
3: Oh.
0: Hola, bona tarda. Qui ens truca?
8: Hola, David.
0: El David.
3: Vaya veu.
0: Des d'on ens truques, David?
8: El David. Des del Papiolet.
0: Papiolet.
3: Violet?
6: Molt bonic. Sí,
0: molt
6: sí.
0: David, sexe a la primera cita, sí o no?
8: Sempre.
0: Sempre.
6: A l'altre, sempre, sempre.
3: Home, però sempre no, no? Vull dir, joder, sí.
6: Però...
8: Bueno, sempre que jo pugui, sí.
6: Ah, vale, hola. Sempre que tu puguis. Bueno, ah, sí.
3: I l'altra persona també, no?
6: Sí, no? Seria el seu.
8: Home, clar, tinc de sexe depèn de dues persones.
6: Molt bé, David. Però tu, abans de quedar, ho dius en plan, escolta, jo, a mi em ve de gust follar avui, o no?
8: Sí, normalment sí.
6: Ah, vale, vale.
8: Si quedo per alguna red social, si me dic la noia m'agrada, jo li dic.
6: I com li dius?
8: Sí.
3: Me gustas. Pues
8: normalment em preguntant i segons vagi la conversa, pues direm a on acabem.
3: Ah, ah, un cadeu,
8: no,
3: vale.
8: Anem a anar a l'Elico i no fer res, no té plan. O sigui, de pagar Fanta ja he fet molts anys, ara ja no.
0: Hòstia, clar, tu, vale, tu vols marro, tu vols aquí festa, eh?
6: Quants anys jo tens, David?
8: Surti, jo tinc 49 anys.
0: Ah, 49 vale, vale, anys, molt bé.
9: Déu-n'hi-do.
0: I l'edat per tu és important, David?
8: A mi no, a mi ara mateix no.
9: O sigui, una tia de 70 anys no t'importa, no?
8: No, ni de 70 ni de 30. No, no, ah, ara mateix.
6: Ah. No le haces cosa nada al David.
9: Déu-n'hi-do.
8: No, a mi no, no m'agrada les dones i m'agrada el sexe i està guai.
0: I què prefereixes, 70 o 30?
8: 50.
6: Ah, de la teva edat.
9: Vale, vale.
6: ¿Qué tenen les de 50 que agraden tant?
8: Com, perdona?
6: ¿Qué tenen les de 50 que agraden tant? Pasta. Curiositat, eh?
8: Sobretot perquè segurament li passarà el mateix que a mi, que ha tingut una vida molt monòtona i ara volen experiències noves.
6: Ah, molt bé.
0: Ara volen desacatar-vos.
6: Molt bueno, bé.
9: Això està molt bé, David. Pues,
6: claro, com ha de ser.
0: Molt bé, David, moltes gràcies, tio, que vagi bé.
6: Un besito.
9: Adéu, xaval.
0: De moment, sexe a la primera cita, 2 vots per sí i 0 per no. Molt bé.
9: A més, han dit sempre, eh? No només han dit sí, sinó que han dit sí, sempre. Sí.
6: No, no, val a lo que val, tu.
9: Per favor.
6: Mentre ho deixin clar i no enganyin a ningú, a mi ja em sembla bé.
0: Molt bé.
6: Lo dolent és quan dius que vols matrimoni i en quan folles desapareixes. Això està lleig.
9: Ben dit. Això és el love bombing, no?, que se'n diu?
6: Sí. De seguida... Això és un capullo, també, se li diu.
0: Vaja, per favor, Marta.
9: Déu meu, vas forta.
0: De seguida, més trucades. Abans us recordem el WhatsApp per si voleu fer una broma telefònica.
9: Vinga, vaja, coneixeu el nostre número de WhatsApp per encarregar les bromes del Flash Urban a través del 699-69-69-69.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte Firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
2: Maria, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte Firal a l'Avinguda Burgos.
1: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en el sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
5: Va, a veure, arriben les Pau. I sí, és normal tenir nervis, tenir els apunts per tot arreu i el cap una mica saturat, però molta feina ja està feta. Ara no va de tornar-se boig, va de posar-hi una mica d'ordre, descansar i confiar en tu. Organitza els últims repassos, cuida't, dorm bé i busca moments per desconnectar una mica. Les Pau són importants, clar, però no defineixen qui ets ni fins on pots arribar. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Tres dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: 93.8.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
4: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
3: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
5: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
3: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
6: Organitzat per BSL Esports.
5: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
7: Flash FM.
8: Flash!
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
9: Flash.
0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Santos i Prince Royce, tots dos junts amb això que siu
1: Dardos.
0: Sí. Avui és dia 10, però atenció, perquè falta molt poc, perquè del 18 al 20... Sona!
1: Falla ratlles!
0: Aquest any més gran, més intens, i estrenant una nova etapa a la Fira Gran Via.
2: Què me dice?
0: Per primera vegada, el de dia i el de nit es troben al mateix recinte. S'han ajuntat. Un espai únic, un sol tiquet per dia i 6 escenaris. 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Per tant, perfecte. O cobert o de lliure.
1: Déu-n'hi-do,
2: Clar.
0: The Prodigy, Stort, The Speedy, Kellys, Skepta, Charro de Vite, Amelie Lenz i molts més.
1: Vamos.
2: Molt bé.
0: Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a la Fira Gran Via. I saps quina és l'emissora oficial, Marta?
2: Quina?
3: Ràdio Maria.
0: No! A veure, digues una altra ràdio.
2: Flash Urban?
3: Mare meva.
2: FM.
3: Bé.
0: Flash FM. Molt bé, bravo!
3: Vapor.
0: Molt bé. I tu pots anar gratis al sonar.
2: Jo puc anar?
0: No, tu no.
2: Ai, per què?
3: L'oient.
2: I qui pot anar? Ah, vale.
3: Els oients.
0: Tu depèn del favor que ens facis.
2: Ai, se'm dona molt bé fer favors.
0: Sexuals?
1: Déu-n'hi-do.
2: No, per desgràcia,
1: però
2: sexuals no.
1: Però podeu parar?
2: Els sexuals no són favors, els cobro. Que és
0: Dios!
1: Bé, ara.
0: Vaya professional del sexe.
2: Has vist?
0: Bueno, vull dir sexòlo, saps?
3: Sí, clar.
0: Ara arregla-ho.
2: Això no és... Bueno, és igual.
0: Què anaves a dir?
2: Que això no és el que fan les sexòlogues. Això ho fan les prostitutes, com jo.
0: Dios!
4: Bomba.
1: Com perquè t'escolti la teva mare, Déu meu.
0: Va, si vols anar gratis al sonar de divendres, més una gorra, molt bé.
1: La gorra està guapa, he de dir, sí. Està molt fina.
0: Ah, sí?
1: Sí, no, en sèrio.
0: Has de trucar al 935456868 i dir sexe a la primera cita, sí o no, i també si l'edat importa, sí o no, vale?
2: Vinga.
1: Exacte, així que ja podeu marcar el telèfon per endur-vos aquestes entradetes pel sonar i sobretot per respondre a la pregunta del dia.
2: Vosaltres creieu que hi ha gent que anirà de primera cita al sonar i follaran?
0: Ah, em veurà bastant probable.
2: Jo crec que sí.
1: Home, tal i com acabaran a les 6 del matí, molta gent follarà a primera cita, sí.
0: Bona tarda, qui ens truca?
5: Hola, com Andrea.
0: Andrea, des d'on ens truques?
5: De Barcelona.
0: Andrea, sexe a la primera cita, sí o no?
5: De...
2: Ui, Andrea.
1: Ha dit clar o què ha dit?
5: No, depende.
0: Depèn.
2: De què?
1: De què depende.
5: Bueno, jo crec que una mica depèn de les intencions que tinguis amb la persona.
2: Mm-hmm. Vale.
0: Vale, però en general...
2: Tu...
5: Bueno, o sigui, jo soc de sí, o sigui, no passa res, no crec que passi res, però crec que una mica per inseguretat o por, potser si m'agrada la persona i tinc intenció de, no sé, de que passi alguna cosa més, potser a la primera cita no ho faré.
0: A la primera cita, no.
2: I inseguretats de què? O sigui, si l'altra persona se mostra clarament receptiva... També te sortirien aquestes inseguretats o no?
5: És que jo crec que és perquè, no sé, potser si ho fas, potser són traumetes, Si ho fas a la primera cita, potser la persona ja no s'interessa més, no sé, jo crec que va per aquí.
0: Però, escolta, tu ho has fet en alguna primera cita? Has follat alguna primera cita? Vale. I has tingut traumes, pel que estàs explicant? T'ha passat coses que no t'han agradat?
5: No ho sé.
1: Clar, potser tu et refereixes a les primeres vegades que ho has fet amb tios a la primera cita i que eren pavos que segurament t'agradaven i després et van fer el ghosting, a que sí?
5: Sí, és que no sé, jo crec que realment a mi no m'ha passat en si, però no sé, potser són pors o no sé.
2: Ja, bueno, a veure, és ben sabido entre les dones, en general, dones cis, que això, vull dir, sempre ha sigut algo que ens han ensenyat, per dir d'alguna manera, és com si si tens sexe a la primera cita o com abans tinguis sexe, és com que és com algo dolent, saps? Com si li com si perdéssim valor o com si li donéssim a l'altra persona
0: i no és així. Si passa, i no passa res, només faltaria.
2: Si us gustais, pues liaros.
0: I ja està, i
1: és punto. És una cosa que se'ns ha inculcat moltíssim a la nostra societat, la típica frase, la tercera cita, no? Com que fins la tercera cita no pot haver sexe. Valla, trola, pirola, no pot ser.
2: Sí, jo no ho entenc. Si teniu ganes, per què heu d'esperar?
5: Jo crec que és una cosa més cultural.
0: I escolta, Andrea, l'edat importa sí o no?
5: Sí,
0: realment.
4: Bomba.
2: Quin rang d'edat importa?
5: Aviam. Per mi, quan era més petita, no importava, però ara que ho veig des de, en perspectiva, tenint 18-19 anys, estar amb un tio de 30, que ho vaig estar, és una mica fastigós, la veritat.
0: Ah, sí? És fastigós?
1: Déu-n'hi-do.
0: Dios.
2: Home, home, és que són 12 anys, no?
1: És que sobretot, bueno, si ho veus en perspectiva... No, tu imagina't, Miquel, tu sí, que quasi tens 30, tu imagina't ara amb una noia de 18, imagina't. Clar.
0: Clar, no, impensable.
5: No, és que no, és que no. No cal, no cal.
2: No,
0: no cal, no cal, clar.
2: Però malament per part del de 30, no per la teva part, Andrea.
5: Clar.
2: Tu què
5: clar.
2: sabies?
0: Bueno, perdona, però si el de 18 vol i estan tots d'acord, què hi ha de mal?
2: Fa uns meses era menor. A mi això sí, me tira mucho pa atrás.
1: Jo he imaginat, Miquel...
0: Però el de 18 vol, insisteix el de 30, en plan, fem un polvo.
1: Clar.
0: Saps?
1: Però ella va estar sortint, diu, no?
5: Saps què passa?
2: Què passa?
5: No vaig Dios. Sortir.
1: Ah,
5: va
1: disculpa.
5: Ser lió. La cosa és que una vegada em va fer un comentari dient com... Ai, que pequeñita eres, o alguna cosa així.
1: Però això, mentre estàveu fent el tema o no?
5: No.
1: Ah, vale, perquè llavors sí que faria cringe, eh?
2: Ja, però és que Sonia, que ell sabia que tenia com poder per damunt d'ella, perquè és que pequeñita,
0: vale,
2: saps?
0: Vale.
2: És com...
0: Clar, en aquest aspecte, això sí que és fastigós, sincerament.
1: Sí, una mena de paternalisme guarro raro, no?
0: I tu quan et va dir això, com et vas sentir? Què li vas respondre?
1: Petit.
5: Buah, pues em va fer molta por, la veritat, perquè a sobre estava en el seu cotxe.
2: Oi, oi, oi.
1: Déu-n'hi-do, no acompanyava res.
5: Deixa'm per aquí, ni em vaig anar i no li vaig... parlar més, la veritat.
0: Ai, aquí es va acabar tot.
2: És que donem el rotllo. Molt bé, Andrea.
1: Home, és que si ho plantegem així, un pavo de 30, amb una de 18,
2: en un cotxe...
1: en el seu golf, dient-li, que pequeña eres. Home, clar, fa por, fa por.
0: Sí, sí, fa por.
1: Fa por.
2: Miquel, no li facis això a les noies, que no m'enteri jo.
0: Jo, pues, si jo, pobre de mi, si no faig res. I menys a les noies. Molt bé, gràcies, Andrea.
2: Un besito.
1: Adéu, ànims.
0: Doncs és el primer no que ens ha sortit aquesta tarda, eh?
2: Molt bé.
0: Sense la primera cita, sí o no, de moment tenim 2 sís i 1 no.
1: M'ha agradat perquè està ben argumentat, és a dir, escolta, sí que és cert que si comences a sentir coses o hi ha una atracció molt forta per part de les dues bandes, sí que hi ha molta gent que puc entendre que vulgui mantenir aquesta màgia, per dir-ho d'alguna forma, no? El misteri.
2: Us agrada que us facin mal els collons així a lo tonto, tio?
1: Com,
2: és que no ho entenc.
1: Fa molt de mal, quan aguantes una primera cita.
2: Bueno, te fas una palla després i se't passa,
0: home,
2: no?
0: Home, ja està, i punto.
2: Però, bueno, no sé.
0: Molt bé, prepara't que tens una broma.
1: Per favor.
0: Cuidao.
4: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-6868.

0: El Dàquiti, cançó que van fer el 2020, Bad Bunny i el Jayco. La recuperem avui a través del Flash Urban. Atenció, de seguida tornem a agafar trucades. Abans, però...
1: Què?
0: Parem màquines perquè el Tomàs farà una broma telefònica de les seves.
2: Correcte. Ens han demanat aquesta broma telefònica per àudio, vale?
0: Ah, sí?
2: És un minutet. Jo escoltaria l'àudio perquè ens quedi clar com serà la broma que té a veure amb la devolució d'un casco de moto.
0: Dios!
3: Bona tarda.
0: Hola.
3: Tinc un company de feina,
2: ah, sí?
3: Que és un estafador. I, bueno, bàsicament el que va fer va ser... va comprar un casco de moto a una pàgina que estava d'oferta, vale? I res, va comprar de puta mare tot això. Però clar, ell volia la versió nova d'aquest casco. Què va fer? Va comprar la versió nova per Amazon, vale? Li va arribar el casco i el que va fer va ser fotre el canviazo.
1: Hòstia.
3: El casco que havia comprat de la versió antiga el va fotre a la caixa d'Amazon i ho va enviar a Amazon i va reclamar com si ella hagués pagat un casco de la versió nova.
0: Hola.
3: I li hagués arribat la versió antiga.
2: Déu meu.
3: Vale? I per tant, el desgraciat li ha sortit bé la jugada i es va quedar amb, o sigui, s'ha quedat amb el casco nou i a sobre guanyant pasta perquè li han tornat la pasta de lo del casco.
0: Wow.
3: O sigui, una jugada que flipes. I el tio està cagat per veure com li sortia i a veure si li podeu fotre una broma de, hòstia, que l'heu pillat d'Amazon, que el truqueu això d'Amazon i que, bueno, que... que aneu poder una judici o jo què sé, qualsevol cosa que el vingui.
1: Preso.
0: Es mereix guapo. Una bona broma.
1: Una veure, cosa.
2: Ha quedat clar, no, el tema?
1: Sí.
2: A veure, em sembla brillant. He de dir que és un geni.
1: Aquesta
0: cuidado,
1: persona...
0: no copiem la idea.
1: No domina el món. Tomba. Perquè no vol.
2: Exacte. Bueno, doncs no trucarem d'Amazon, trucarem dels Mossos d'Esquadra, que és Dios. Encara pitjor.
1: Com t'agrada fer de mosso,
2: eh? Tant de mosso, que el poli stripper.
1: T'agraden els uniformes, les esposes.
0: El mosso sí. També és molt d'esposes.
2: Sí, tengo muchas esposas.
0: Así.
2: Soy ara.

0: A veure.
1: Serietat, que estem treballant, si us plau.
2: Sí, això és senyora.
1: Racista i masclista. Molt bé, Tomàs.
2: Marta, hòstia, va.
1: T'obrirem un expedient.
3: No agafarà el telèfon aquest home?
4: Vinga, Manel.
5: Potser ja està... atiende el contestador.
3: No, no, no!
0: Tornem a trucar.
2: Tornem a trucar.
0: Tornem a trucar-lo, només faltaria.
2: Deu pensar que deu ser alguna trucada comercial o alguna d'aquestes pingues, que jo entenc que a la gent doncs, no li fa especial il·lusió. Així que, vamos allà.
3: Sí que és veritat que són molt passats la gent d'aquesta que truca per fer... Sí. Per vendre coses que no són reals. Oh.
2: Jo ho entenc, jo ho entenc.
3: Agafa, eh?
2: Els Manel. Va, Manel! Joder! Joder!
3: Bueno, tornem a provar d'aquí una estona.
5: Le atiende el contestador.
2: Bueno.
3: Ah, bueno.
2: No us preocupeu, en tenim més bromes preparades i en qualsevol cas a veure si després també ens agafa el telèfon, vale?
3: D'aquí una estona provem. Si voleu demanar vosaltres una broma...
6: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: Aquest és el WhatsApp de la ràdio. 699-69-69-69.
2: I nosaltres que seguim amb la pregunta del dia, no?
3: Sí, sí. Sexe a la primera cita, sí o no? I l'edat importa, sí o no? I avui que també regalem entrades per anar al Sonar de divendres.
1: Sí. Molt heavy, això, eh?
3: Mm-hmm.
1: És molt bon lloc per anar amb una cita.
3: Molt bé, molt
1: bé. A veure si vol follar o no.
3: Saps qui hi haurà al Sonar?
1: Qui?
3: Baby Rast... No, Baby Pantera.
2: Vale.
3: Arriba al Sonar 2026 el divendres, justament, el dia que regalem entrada.
2: El petit Pantera.
3: El 19 de juny per presentar en directe un directe totalment nou i basat en el seu últim disc. En el seu moment va ser el productor més cotitzat del trap nacional.
1: Hòstia.
2: Vale.
3: I abraça sons com el Tren Superactual, amb col·laboracions amb Nick León i amb arrels del gènere dels anys 90, heavy.
1: Uau!
2: És una forma molt experimental d'exposar una gran música al públic jove.
3: Es diu Baby Pantera. Si el voleu anar a veure, també regalem entrades per al divendres, dia 19, per anar cap al Sonar!
1: Déu-na!
6: 93-545-68-68.
3: Has de trucar i respondre la pregunta del dia.
2: Vámonos.
3: Quina és, Marta, la pregunta?
1: Sexe a la primera cita, sí o no? I després, l'edat importa?
2: Bé.
1: Vinga.
3: Doncs mica, pots trucar ara mateix i a veure si t'emportes les entrades dobles per anar al Sonar de divendres i una gorra.
2: Toma, la gorra guapíssima perquè no ens doni el sol, que fa molta calda, aquest estiu.
3: Molta.
2: Cuidao.
3: Hola, bona tarda. Hola.
2: Hola.
1: Hello.
3: Hola, com et dius?
7: Verònica.
3: Verònica, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau, Verònica.
2: Por favor, senyor.
7: Espera, un moment. Mira que,
3: mira que ho diem cops, Verònica, que baixeu el volum de la ràdio, sisplau.
7: Com?
3: A veure, des d'on ens truques?
7: Des de Fraga.
3: Des de Fraga.
1: Molt bé, molt maco.
7: Ja llamem-nos una vez, sí.
2: Molt bé.
1: Anda.
3: Verònica, sexe a la primera cita, sí o no?
7: No.
3: No.
1: Uy, ha sido rotundo,
2: no.
1: ¿Eh?
2: No, no, Verónica, no. Pero usted es de la vieja escuela, por lo que veo.
1: ¿Qué ha pasado, Verónica? ¿Qué te han hecho mal?
7: ¿Qué? Que no, Verónica, tontería salva.
3: Verónica.
2: Verónica, pero deja los porros, ¿qué está pasando?
3: ¿Pots estar per nosaltres, sisplau?
7: Es que no los entiendo. Sí.
2: Verónica, a ver, ¿tú por qué crees que no sexo en la primera cita?
7: Porque no, porque no conoces a la persona.
2: Bueno, sí que la conoces, claro. Por eso se llama primera cita, ¿no?
1: ¿La estás conociendo?
7: Sí, la estás conociendo, pero no.
1: ¿Y cuántas citas necesitas tú, Verónica, para tener sexo?
7: Pues no sé, unas cuantas.
3: ¿Unas cuantas?
2: Mara meva.
1: No es una mujer sosa, fácil, ella.
3: Qué sosa la Verónica, ¿eh?
2: Vaya estrecha de Gibraltar.
3: Dios. Y, escolta, Verónica, ¿la edad importa o no?
7: Sí, importa, sí. A partir de los 20 hasta para arriba, lo que quieras.
3: De los 20 hasta para arriba.
1: O sea, que de los 20 para abajo todo el mundo virgen. Ah, bueno.
2: Ah,
1: ¿y cómo es eso?
2: Perdón.
1: Ah, no, di.
2: Verónica, ¿cuántos años tienes tú?
7: ¿Cuánto tengo? 37.
1: Ah, vale. ¿Y tú vas a arribar a verge a los 20?
7: ¿Cómo?
1: ¿Llegaste virgen a los 20?
7: No.
1: ¿Cómo que no?
2: No, vaya fresca.
1: ¿Entonces? ¿En qué quedamos, Verónica? ¿Qué pasó?
7: Ya, pero entonces yo pienso que no.
3: Verónica, reina, em sap molt de greu, però t'haurem de penjar, reina. Perquè ets molt difícil, eh?
2: Sí.
3: De veritat.
1: No, si ha quedat clar. No, no. Necesitamos muchas citas para conocer a Verónica.
3: Aquesta senyora és molt difícil, eh?
2: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
3: Por favor, deu ser bisexual.
6: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Estuva Sin d'Arrels Vi a través del Flash Urbà.
1: Déu-n'hi-do, aquesta cançó com enganxa i a més és supercurta, tio, passa volant, eh?
2: Ara farà un any que va sortir la cançó.
1: Un any, felicidades, Arrels Vi, enhorabuena.
0: Demà, a partir de 2:15, farem en directe amb la nostra astròloga un ritual per guanyar diners. Molts diners.
3: ¿Qué me dice?
0: Serà demà, a partir de 2:15. Diem els ingredients que necessiteu per si voleu fer el ritual en directe per la ràdio, ¿vale? Podeu estar a casa escoltant-nos i fer el ritual. I funcionarà igual també, ¿vale?
1: És que la gent es pensa que fer el ritual és només meditar, però la Hasha, que és la nostra astròloga, ens ha fet una llista, rotllo, de la compra del Mercadona,
0: sí,
1: amb les coses que necessitem. Què ens va dir?
0: Mira, un bol o un recipient,
1: bé,
0: un puny d'arròs o llenties, 3 monedes de 20 o de 50 cèntims, una fulla de llaurer, paper boli i una vela blanca. Això demà, si voleu fer el ritual dels diners amb nosaltres, vale?
3: Vinga.
1: Correcte. Home, doncs són materials fàcils de tenir. Jo crec que a casa sí, tothom en té una mica d'això, no?
0: Remeteixo, un bol o recipient, un punyet d'arròs o llenties, 3 monedes de 20 o 50 cèntims, una fulla de llaurer, paper boli i vela blanca. Molt bé.
1: Una folla? Tu sí que folles.
0: Ei, folla?
3: Una polla.
0: Per favor!
1: Una polla de llaurer.
0: Però ja!
4: No. 93-545-68-68.
0: Això serà demà. Ara, però, regalem entrades per anar al Sonar i heu de dir sexe a la primera cita, sí o no?
1: Bé, que és la pregunta del dia gràcies a la nostra sexòloga, la Marta.
0: Hola, Marta.
3: Hello.
1: Què passa, Marta? Com estàs, tia?
3: Aquí estem. Bé. Que m'ha fet el ritual aquest a veure si me quita de pobre.
0: Pues es veu que funciona molt.
1: És que, clar, la Marta, pobra, ha d'anar a cites amb tios amb pasta perquè és que ja no vol convidar mai.
0: No.
1: Perquè no tinc ni un duro.
3: Però i tu què estàs?
1: Pues a coses.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Com et dius tu?
5: Carla.
0: Des d'on ens truques, Carla?
5: Pues des d'Andorra.
0: Carla d'Andorra.
1: Però ho diu trista, què
3: claro,
1: passa?
3: Claro, però si Andorra no... es viu molt bé.
0: Des d'Andorra.
1: No tributa.
5: Estic cansada.
0: Estàs cansada de viure a Andorra?
1: Però per què? Massa neu?
5: No, bueno, a l'hivern sí, ara no. Ara sí.
3: Massa espanyols que venen allí a...
0: Dios!
1: A no tributar.
3: Exacte.
5: No ho he dit jo.
3: No, ho dic jo, ho dic jo.
1: I escolta, tu també estàs allà per no tributar o perquè t'han obligat a la teva empresa?
0: Bueno, potser és andorrana.
1: Ah,
0: potser és andorrana.
5: Ah,
0: andorrana, vale,
1: bueno,
0: clar,
1: és que
0: clar.
1: Com ha dit que està fins la polla, dic, no
0: bueno,
1: sé.
0: Bueno, pues,
1: clar.
5: Però dic que estic cansada de treballar.
0: Ah, cansada de treballar.
3: És que el Tomàs tot el dia amb la polla a la boca.
1: Jo pensava que deia que estava cansada d'Andorra. Clar, dic,
5: no, estic cansada perquè divendres agafo vacances i ho necessito ja.
0: Ah, és el plan, que no arriba divendres, que vols que arribi ja divendres, cabrona. Clar.
5: Exacte.
0: I on aniràs de vacances?
1: Andorra.
5: Pues mira, a Madrid i a Barcelona.
0: A veure,
1: mare meva, que poc exòtico.
0: Allà pinga.
1: Déu-n'hi-do. No.
5: Vaig de vacances familiars.
0: No. A vacances familiars, vale.
3: Ah, jo pensava que els andorrans us anàveu a Panamà, Suïssa, sí, no sé, sí, llocs...
0: Països com els vostres.
1: Paraïsos fiscals, no?
5: No tots tenim diners.
0: Vale. Ah, no? Tu de què treballes?
5: Jo m'ha tocat ser andorrana pobra, fixa't.
0: Però de què treballes, Andorra, Carla?
5: Treballo a l'hospital.
0: A l'Hospital d'Andorra.
5: Soc infermera.
0: Infermera, molt bé.
3: Ajudant a espanyols que venen aquí a tributar, a no tributar.
1: Clar, però sent d'Andorra, parella pobra, són en plan 6.000 pavos al mes o així, jo crec. Eh? Deu tenir pasta.
5: Busca quan cobra una infermera a Andorra i t'asseguro jo que no són...
0: Quan cobra una infermera a Andorra? Carla?
5: Ho posa al BOPA. Ai, jo no diré res.
0: Però Carla, tia...
1: Déu-n'hi-do, si valla pobresa.
0: Si dius que ho podem buscar, ho pots dir-ho, no?
1: Entre 1.500 i 2.200 pavos.
0: Només?
1: Sí, sí.
0: Collons, Carla.
1: Però es pot situar als 5.000 al mes, Cuidao.
0: Dios!
1: Cuidao.
0: Això ja és una altra cosa.
5: 5.000, no. Vamos, no conec a ningú que cobri 5.000 pavos al mes en infermera.
0: Ah, vale.
1: Bueno.
0: Bueno, Carla, anem al tema. Sexe a la primera cita, sí o no? La infermera d'Andorra.
5: Pues mira, jo no he tingut mai la casualitat que fos a la primera cita, però bueno, per què no?
0: O sigui, tu dius que sí?
5: Sí.
0: Vale, molt bé, la infermera.
1: Quants anys tens, tu, ara?
5: Jo, 28.
3: Tens parella?
5: Sí.
3: Vau tindre sexe a la primera cita?
1: No.
5: És que feia molts anys que ens coneixíem.
1: O sigui, ella diu que sí a la primera cita, però que mai li ha passat, no?
3: Ah, vale.
5: Exacte.
3: Vale, perdó.
0: O sigui, feia molts anys que coneixies el teu nòvio, però quan només éreu amics, havíeu arribat a follar?
5: No, bueno, sí.
0: Sí o no?
1: Ui, confosa, la infermera.
5: Sí, no. És a dir, no, però un dia vam deixar de ser tan amics I va passar un temps i després vam separar.
0: I després va tornar. Vale. Molt bé.
1: És metge o infermer?
5: No, ell no.
0: Vale. Ah, vale. Ah, a l'Hospital d'Andorra hi ha salseo entre els pacients?
5: Sí, clar.
0: Dios!
1: Que follen com conills els infermers i infermeres. És molt heavy,
0: sí, sí que és veritat.
1: És una teoria que és real, això. Sí.
0: O sigui, a dintre de l'Hospital d'Andorra, els infermers, les infermeres, els metges i les metgesses es follen.
5: Sí.
1: És que entre operació i operació vas catxondo, eh? O sigui, és veritat.
3: Clar, és que obrir un genoll t'ha de ficar sent.
1: Sí, sí.
3: Després t'has de saciar d'alguna manera.
0: Clar. Ah, tu...
5: Cadascú té gustos així una mica diferents.
0: Tu ho has fet a dintre de l'Hospital d'Andorra?
5: No. Em fa bastant esquirrinint, tenint en compte tots els bitxos que hi ha en un hospital.
0: Bueno, clar, molt ja, bé, ben pensat.
1: No, és que és en plan, no pots fumar dins i de sobte hi ha dos infermers follant a quatre potes. No, home, no, per favor. No,
0: clar.
5: A mi no em dóna morbo, personalment.
0: És que, a veure, a sobre l'hospital es diu Verge de Meritxell, la pobra Verge. Clar.
3: En per sèrio? Favor.
0: Clar, la pobra, saps? No, clar, no, clar.
3: Pobre Meritxell.
0: Sí, sí. Bueno, la pregunta, l'altra. L'edat importa, sí o no, Carla?
5: A veure, jo mentre tingui 18 anys i no en tingui més de 45, no.
3: Sí, entre els 18 i els 45 està tot permès.
5: No, bueno, està permès quan tu donis el teu consentiment legal, però per mi, almenys ha de tenir 18 i com a molt 45.
1: Home, però et tiraries a un xaval de 18 ara, sí?
5: Home, no, però bueno, jo què sé, igual et sorprèn el nen.
3: Oi, oi, oi.
0: Imagina't que demà tens a pacient.

0: és el seu fill.
1: Bàsicament, em va dir, mira,
2: jo pensava que era mare bollera.
0: Dios!
1: No. Et dono un número de telèfon i vas a fer un cafè amb el meu fill.
3: Ai, Déu meu!
2: I el fill allà en coma al costat, saps? No, per favor.
1: Pobret, pues clar, no. Clar. No, és que li fes gaire gràcia. Ja. Però bueno, si t'ha de tindre ta mare, malament.
3: Ja, és que a més és una mostra de que te falten dos veranos.
0: Per saber què li passava al fill, perquè estava al metge.
1: No, era el pare el que estava a l'hospital.
2: Ah, a sobre!
0: Mare meva!
2: Per favor!
0: Carla, abans de penjar, explica'ns un salseo, va, de l'Hospital d'Andorra. Va, només un. Sí,
2: cuenta, reina.
1: A canvi de què?
0: Bueno, pues
3: entres al sorteig de les entrades del Sonar.
0: Molt bé, Marta. Aquesta clar. És la Marta que ens agrada.
3: I una gorra.
0: Molt bé.
2: I un massatge eròtic.
0: Ah, sí?
2: Sí.
3: Del Falto Mas.
2: No, per favor.
0: Va, Marta, només... Ai, Marta.
3: Carla.
0: Carla, només un salseo de l'Hospital d'Andorra, va.
1: No sé, tenim un doctor que ja porta tres infermeres amb les que s'ha casat.
0: Dios!
2: Ah, que s'ha casat.
3: Bueno, almenys se case.
0: S'ha casat amb...
3: Per a separació de béns, no?
1: No ho sé.
3: Oh, pues, igual me pujo al d'esto d'Andorra.
2: Oye, però una cosa, però aquest doctor deu estar a la banca rota, clar, perquè tres divorcis, Déu meu senyor.
1: Bueno, no sé com li han sortit, Igual, no tenen fills, tampoc, llavors igual...
0: Però... Clar, aquest doctor sí que ha follat a dins de l'hospital, perquè si ha sigut amb tres infermeres,
2: sí.
0: Joder,
2: sí.
0: Saps?
2: Home, és que el dels doctors amb infermeres també... Els doctors són uns rompecorazones que déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, no?
2: Déu-n'hi-do.
3: Entre altres coses, vaya tela.
0: Vale, per tant, sabem que hi ha un doctor a l'hospital d'Andorra que s'ha casat tres cops amb tres infermeres de l'hospital.
2: Vale, un detall petit. Com es diu el tio? No, és broma.
3: Número de col·legiat.
0: Bueno, guapa, que vagi bé.
3: Un besito.
0: Un petó cap a Andorra.
2: Adéu.
0: Adéu, Carla. Molt bé, no? Aquest salseo, andorrà.
3: Ens ha agradat, la Carla, ens ha agradat.
0: Sí.
4: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: No fas gràcia, bobo.
2: Vanessa, però espera, tu estàs rient ara, no? Tu estàs prenent bé, no?
1: No, tinc ganes de plorar, idiota.
0: I a tu? Què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
3: Dios.

0: que són les 9.
1: No, no, no.
2: I què vol dir això?
0: És hora de dormir. I no ens en recordàvem.
1: No.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
1: Joder.
3: El Flash Urban us desitja bona nit. És hora de dormir. Yeah. Tu marxa i abraça'ls i els sols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis l'adormit. Saben que t'estàs amagant. Agafa el peluix i vés a fer un on. És hora de dormir.
0: Ja no poden trucar nens al Flash Urban.
1: No.
0: Però poden escoltar-nos.
1: Bé.
0: Sobretot avui que parlem de sexe.
1: Déu-n'hi-do, eh? Bona pregunta, la d'avui. Molt guapa.
2: També us dic, si ens escoltessin, potser aprendrien coses interessants.
0: Això sí. La pregunta d'avui és, sexe a la primera cita, sí o no? I si la de t'importa, sí o no? I entre totes les trucades tenim entrades per anar al Sona!
1: Exacte, això serà pel divendres de la setmana vinent, a més una gorra superfresh.
0: Vinga, doncs vinga, truca'ns ara i ens respons la pregunta i a veure si t'emportes l'entrada per anar al Sona.
4: Truca'ns ara! 93 545 68 68.
0: I s'emportarà les entrades al Sona?
1: A que jo, a que me la llevo jo!
0: Pues no!
1: No, joder!
0: Hola, bona tarda, bona nit.
1: A veure, es truca.
2: Hola.
0: Hola. Hola, com et dius? Hola. Com et dius?
5: Sergio.
0: Des d'on has trucat, Sergio?
5: Benavent.
0: Què?
2: Benavent.
0: Benavent.
1: Però, sí, Sergio, no? Hablas con un walkie-talkie, coño? Què collons és això?
5: Porque estoy conduciendo, estoy con el Bluetooth puesto.
2: Ah, vale, vale, vale, gracias.
0: A veure, Sergio, escolta, sexe a la primera cita, sí o no?
5: Por supuesto.
0: Molt bé.
5: Sí, sí, es consentido, por supuesto.
2: Molt bé, Sergio. Gràcies, més homes com tu. És que en falten.
0: I l'edat importa, Sergio, sí o no?
5: Depende del umbral que haya de edad.
2: ¿Que tenga qué?
1: No, depende del umbral.
0: Si té lumbalgia, havia entès jo.
2: O sigui, que si és gran, no? Quin umbral, Sergio, és vàlid?
5: No sé, como mucho... 9 años, que es lo que me llevo con mi mujer.
0: 9 años.
1: Ah, claro, como es tu caso, es el máximo, ¿no? ¡Qué cabrón!
5: Claro, ya, ahí ya está mal.
2: Pero ella es 9 años, ¿més gran o més jove que tú?
5: Més jove.
2: Ah, vale, vale.
0: És més jove.
2: I una cosa, pregunto, perquè no ho sé. En alguns punts de la relació, ¿no has sentit que tu eres més madur que ella? O que hi havia com una diferència en la mentalitat, en el punt vital?
5: Ahora que yo, para la edad que tienes.
2: Ah, es madura para la edad que tiene.
1: Es más madura que él, tío. Sí. Es que a ti se te ve un Peter Pan, colega.
0: Tranquil, no es lo único. No pasa res.
1: Pas papo.
0: Molt bé, gràcies, Sergio. Que vagi bé.
2: Un besito.
0: Recordem que avui, a part de regalar les entrades del Sonar, també regalem el pack de la Generalitat de Catalunya perquè puguis desestressar-te després de les Pau.
2: ¿Qué me dice?
1: Recordem que és una iniciativa, vale? Pels alumnes que esteu fent la selectivitat, relaxeu-vos, de veritat, és un examen. La vida té molts anys com per agobiar-se moltíssim només per un puto paper i un boli, vale?
0: Imagines, de veritat,
1: Així que regalem una caixa d'experiències superguapa.
0: Que bé, per fer aquest estiu, el que heu de fer és respondre només a través del WhatsApp, vale? La pregunta de què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar, vale?
1: Una palla, per exemple.
0: Per exemple.
1: Jo ho feia,
2: Sí, sí, sí, va molt bé per desconnectar o tindre un orgasme.
0: Va bé fer-te una palla per desconnectar dels estudis?
2: Sí, te relaxa molt el cos i la ment, sí.
1: Home, desconnectar desconnectes, això 100%, perquè clar, deixes de pensar en matemàtiques.
0: Per tant, la gent que ens estigui escoltant que demà tingui exàmens de la selectivitat, ara una pausa i una palla.
2: Sí, exacte. Un Vladimir... I ja està.
1: No, no, però Vladimir no, perquè Vladimir és que després vas a dormir.
2: Claro.
1: Han de seguir estudiant, Marta, que ho porten fatal.
2: No, home.
1: Es pot fer palla i seguir estudiant o no?
2: Mira, no ho sé. A mi, jo almenys, quan me faig una palla, no tinc el... O sigui, no penso gaire.
0: No penses res, molt bé.
2: Però penso menys abans de fer-me la palla. Llavors, depèn de com...
1: Ho sento, vull obrir un meló petit.
2: A veure.
1: Quan la Marta diu, em faig una palla, m'imagino que tens polla, Marta, ho sento molt.
2: Però qui t'ha dit a tu que jo no la tingui?
1: No, perquè les noies us feu dits, no us feu una palla.
0: No, vale, ens anem de tema.
1: Per favor.
0: Si vols respondre a la pregunta per guanyar aquest pack d'experiències...
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I de seguida més trucades al Flash Urban.
2: Dale.
0: De 8
4: a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu oblidar-nos de tot. Ens oblidem de tot.
1: Vinga, molt bé.
0: Però ara el que farem és una broma telefònica, a veure si ara sí que ens agafen el telèfon.
2: Vinga.
1: Vinga, va, faig una mica de resum, vale? Anem a trucar a la Paula León, alias Pitufa, així la té guardada el seu nòvio.
0: Molt bé.
1: I ens diu el següent, fa un temps doncs, va contractar un lampista que va arreglar unes goteres de casa i tot el rotllo, i el tio va fer una bona feina, però resulta que el tio era una mica gilipolles, segons ens diu el tio que li va dir la Paula. El que farem ara és trucar des del seguro, on van contractar doncs, els serveis d'aquest lampista, per dir-li que el lampista ha denunciat doncs, que la dona el va insultar i li va menysprear. I bueno, ja sabeu, una mica de tot.
0: Molt bé.
2: Ah, però li va dir a la cara.
1: No, ens ho inventarem, sí.
2: Ah, vale, vale.
1: Clar, tot és de broma, Marta.
0: Home, si comença no, per un ja... lampista, acaba en polvo, ja t'ho dic jo. Com el porno.
3: Hola.
1: Hola, bones. Parlo amb la Paula León.
3: Sí, sóc jo.
1: Què tal? Mira, et truco del seguro on vas contractar un lampista, no fa gaire?
3: Sí.
1: Vale. Res, només per si ens pots explicar una mica com va anar, bueno, com va anar el servei, quan va anar i tal.
3: Bé, van venir a arreglar el tub i ara el dimarts venen a arreglar el sostre.
1: Vale, i amb aquest lampista en concret què tal? Com va anar la relació vostra personal, en quan va arreglar-ho? O sigui, més enllà de l'aspecte tècnic, que nosaltres sempre intentem que hi hagi bona feina.
3: Sí.
1: Com va anar el tracte personal?
3: A veure, és una mica seriós.
1: Una mica seriós, eh?
3: Molt. Sí.
1: Diries que mostrava hostilitat amb els seus gestos, les mirades i la forma de parlar?
3: Sí, o sigui, saps que... Que a mi jo t'ho dic, em sap greu, perquè jo no... Vull dir, cadascú... Havíem quedat una hora, jo tenia el missatge de que venia a les 3.
1: Vale.
3: Que és com jo vaig quedar. I jo, clar, jo tinc un nen petit i a les 12:30 estava anant cap allà i em va trucar.
1: Vale.
3: Que si estava a casa i li vaig dir que no, que havíem quedat a les 3 i ella em va dir que no.
1: Es va adelantar molta estona.
3: Sí.
1: Home, però això està bé, no? T'ho volia deixar fet abans, o no?
3: No, sí, això... Per mi cap problema, perquè jo tenia... El que passa que li vaig dir que recollia el nen.
1: Vale.
3: I després, bueno, ell em va dir que era la 1. O sigui, que l'hora era la 1. Passa que a mi el missatge em posava a les 3.
1: Vale. Bueno, això en quant al temps. El cas, senyora León, és que, clar, ell ha denunciat que vostè va ser una mica agressiva a l'hora de parlar-li al senyor.
3: Jo?
1: Sí. I és una cosa que a nosaltres ens sobta moltíssim perquè no havia passat mai. És una persona, és una persona en la que confiem i ens va dir que tu, bueno, que el miraves per sobre de l'espatlla, que fins i tot se't va escapar algun gilipolles i, bueno...
3: Que perdona...
1: No, com escoltes, sí.
3: Pues no, si jo estava amb el meu fill aquí, el bebè, ella es va adelantar, jo vaig venir a les 12:30, estava
1: bueno, abans... Entenem que el bebè no li va insultar, però vull dir, aquí ella es queixava de tu, de vostè, en aquest cas.
3: Pues si jo no...
1: Saps el típic sospir que fas de gilipolles, com així? Pues ens va dir tal qual.
3: Però és que jo no he insultat, i va venir, va fer jo, li vaig dir, a mi em posava a les 3. Va venir a la 1, jo vaig recollir el meu fill, quan vaig venir ja estava aquí.
1: Escolti, els seus motius per insultar els nostres treballadors, a mi no m'importa.
3: Que jo no l'he insultat?
1: Jo només et demano que no tornis a fer. Sigui lampista, fontanera o que sigui.
3: Però si t'estic dient que jo no l'he insultat, ell va fer la seva feina, va fer, jo estava amb el meu fill, jo estava a cara del meu fill.
1: Vostè l'ha insultat.
3: Però vostè qui és per cridar-me?
1: És un home en qui confiem, vale? Un amic meu personal, i vostè el va insultar, i jo ho sé.
3: Però que jo no l'he insultat.
1: Me falta respecte, que me cago en la puta. Me cago en la puta, hòstia.
3: Perdona?
1: Perdona. Res, estava cridant a mi mateix, és igual, però és que em posa molt nerviós.
3: Però és que jo, de veritat, o sigui, és que jo... Tu, pots entendre que jo tinc un bebè, tu creus que jo vaig... O sigui, és que no ho entenc.
1: Ja, doncs el bebè, com l'eduquis així, veurem com va. Perquè mare meva, t'ho dic
3: de debò. Otra vez, que t'estic dient, però quines proves tens tu?
1: Les d'un bon amic. I una gran persona, pues... que m'ho ha dit, vale? I també tinc les proves de la teva parella, que ha demanat aquesta broma a Flash FM.
0: Ai, Paula, que estàs en directe al Flash Urban a Flash FM.
2: Ets una dona molt educada, Paula, carinyo. No.
0: Hola, Paula. Paula, que el teu nòvio ha demanat aquesta broma pel Flash Urban a Flash FM.
3: El mato, de veritat.
1: Paula, alias Pitufa. Et diu Pitufa, no, el teu nòvio?
3: Sí.
1: Vaja cursilada.
0: Escolta, t'estàs escoltant ara mateix per la ràdio, digue-li alguna
3: cosa. Pues el mato.
0: Però, ai, Déu meu. Però aquell home va ser tan bord, aquell home, el fontaner.
3: A veure, va ser de... Mai he tingut problemes amb el pis, i ara últimament només passen coses, doncs, de lampistes que eren supersimpàtics, però la veritat que va ser molt sèrio.
1: Ja, ja.
2: Però jo, sí, vamos, jo estava en un pis. Casa.
1: Oye, però per què tens tants problemes a la casa? Potser t'han timat amb el pis, Déu-n'hi-do.
3: No, no, ja té anys, i pues ara comencen a sortir coses, i mira, i tots claro. Són simpàtics, i aquest no ho va ser, però vull dir, jo amb el meu nen...
1: Molt com bé. El bebè, molt bé.
0: Bueno, Paula, un petó guapa per tu i pel teu gràcies. Fill i pel teu nòvio no, que és molt
3: no,
0: dolent.
3: No,
0: exacte.
3: No, ja veurà.
1: Pel Pitufo no, eh?
3: No, no, avui no sopa.
0: Adéu, Paula.
3: Adéu, gràcies.
0: Bueno, si voleu demanar una broma com aquesta, podeu enviar un WhatsApp ara mateix.
1: Al 699-69-69-69.
0: Vinga.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Les Pau estan a punt d'arribar. I sí, hi ha nervis, però també hi ha tota la feina feta. Ara toca confiar, respirar i afrontar els exàmens amb calma, serenor i benestar emocional. Descansa, menja bé, organitza els últims repassos i reserva moments per desconnectar. Les Paus són importants, però no defineixen qui ets ni tot el teu futur. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau amb Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM.

Flash. Flash FM. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs.

0: Ese es Nova, sí, un loco loco. ¡Es el gordo!
1: ¡Vaya locura! ¡El gordo de Navidad!
0: Es que l'artista ha sigut gordo.
1: No, no, literal.
0: Molt bé. Va, que avui regalem entrades per anar al Sonar. Heu de trucar al telèfon de la ràdio perquè del 18 al 20 de juny torna al Sonar més gran, més intens i estrenant nova etapa a la Fira Gran Via. Per primera vegada, atenció, ajunten el de nit i el de dia. Es troben al mateix recinte.
1: Wow. Això és supercòmode perquè teniu els escenaris a 2 minuts cadascun. Això és real, eh?
2: Molt bé.
0: Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris. 3 a l'aire lliure i 3 coberts. És que ho tens tots allà. Està perfecte.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Tenim artistes com...
1: Atenció, estarà Charlotte de Witt.
0: Bé.
1: També el raper Skepta o DJs internacionals com ara la belga Amelie Lenz.
0: Dios, molt bé.
2: I la Kelly...
0: La Kelly, també.
2: Veus? La única que me sé.
1: La que limpia.
0: No!
1: És que quan ho va dir el Miquel em vaig morir.
0: Sonar 2026 del 18 al 20 de juny a la Gran Via, Fira Gran Via, Flash FM, emissora oficial! Yeah.
3: 93-545-68-68.
0: Marta pregunta, i què ha de fer la gent per tenir les entrades gratis?
2: Què ha de fer la gent per tenir entrades gratis?
0: Doncs ha de respondre a la pregunta del dia.
2: Però bueno...
0: I quina és la pregunta del dia, Marta?
2: Sexe a la primera cita, sí o no?
0: Dios!
2: I n'hi ha més. Si l'edat importa.
0: Dios!
1: Molt bé.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Ai, hola.
4: Maria,
0: des d'on es truca?
4: Des de Lleida.
0: Des de Lleida, Maria.
2: No tens gaire accent de Lleida, però vale.
0: Díselo, niña, díselo.
1: Ara, ara, però vaya criticona.
2: No, Marta. Era un punt.
1: Allà xenòfoba.
2: No, potser s'ha mudat a Lleida.
0: Lleidòfoba.
2: I no és de Lleida.
0: Maria,
4: bueno,
0: tu...
4: Bueno, estic visquent a Lleida, però no soc de Lleida.
0: Ah, veus? No soc de Lleida. Ets a Barcelona?
4: Soc de Barcelona.
0: Veus?
1: Bomba. Molt bé, Maria, una pregunta així a lo tonto. De quin barri de Barcelona, només curiositat?
4: De Gràcia.
0: De Gràcia.
1: Déu-n'hi-do!
0: Molt bé. Bueno, seria pitjor de les Corts.
1: Ja, a tu et pega més un Sarrià.
2: Què teniu en contra les Corts?
0: No, Sarrià. Res. Ai, pijos. Bueno, Maria, el sexe a la primera cita, sí o no?
4: Sí, per què no?
0: Molt bé.
1: Vale. Llavors, tu, habitualment, quan has tingut primeres cites amb maromos, te'ls has cardat a la primera o no?
4: Algun.
0: Algun.
1: I si t'ha agradat molt el tio, que és un dubte que tenia abans un oient, si t'ha agradat molt un tio, també tenies ganes de xusqui-xusqui o t'esperaves per la màgia de l'assumpte?
0: Basta.
1: Dius, per favor.
4: Pues, depèn, no sé.
2: Si, depèn de què?
1: Si tenia un yate.
0: O sí.
4: No, home, no.
0: O una bicicleta.
4: Depèn
0: de com
4: sorgeixi.
0: Clar, clar.
1: Vale.
0: I escolta, l'edat importa?
4: A veure, mentre sigui major d'edat...
0: Clar, importa més el compte corrent, jo crec.
1: Tu quants anys tens, Maria, per favor?
4: Com?
1: Tu quants anys tens?
4: 21.
0: Tens 21.
1: Ah, jove.
0: I tens nòvio, nòvia?
4: No.
0: No tens. I què fas a Lleida?
1: Buscar nòvio.
4: Què fas a Lleida? Estudiar.
0: Ah, estudiar a Lleida.
2: Ojo que si pilla un agrònom amb terres...
1: Ah, és veritat.
2: I solucionarà la vida.
0: Cuidao.
2: A la Maria.
1: El jackpot, un Lleida amb terres.
2: Una pregunta. O sigui, amb quina... O sigui, quina és la diferència d'edat més gran de la persona a la que t'hagis tirat? No sé si he fet bé la pregunta.
4: Pues
0: 10,
4: em sembla.
0: 10 anys més gran o més petit que tu?
4: Més gran.
1: Més petit seria 11.
2: Quants anys tenies tu? Jo,
1: 21. Clar, o sigui, si fos 10 anys més jove, tindria 11 anys, la criatura.
0: En aquell moment en tenia 20, tu. I ell en tenia 30.
4: 30.
0: I com ho vas gaudir? Bé o no bé?
4: Bé, sí.
0: Bé. O sigui, te'l podries haver estalviat o va anar bé?
4: Bueno, sempre està bé, no? Una mica més gran per provar.
2: Se li nota l'experiència?
0: Sí.
4: Bueno, diuen que amb l'experiència també guanyen, no?
2: No ho sé, això m'ho has de dir tu.
1: L'experiència sexual, parles de maduresa, experiència de la vida... Explica'ns una mica, Maria.
4: Bueno, de tot una mica, no?
0: Mare meva, vaya pija.
1: Déu-n'hi-do.
0: Maria, hola, Maria, gràcies.
1: I ara no estàs lligant amb ningú a la resi on estiguis?
4: Ay, lo siento muy malamente.
2: Bueno. No, es que no vol contestar la pregunta,
1: es que
2: la María.
1: Es que no tenemos iPhone, por eso no nos oye bien.
0: Sí, deu ser això. Vinga, adéu, María.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Molt bé la pija, no?
1: Bueno, jo crec que li hem caigut bé, tot i que li hem fet moltes bromes de pijas, però li hem caigut bé.
2: Sí.
0: No s'ha sentit ofesa.
2: Podria haver sigut pitjor.
1: Jo crec que és perquè no ens entenia, eh?
0: Hola, bona nit.
1: Hola.
5: Bona nit, hola.
0: Hola, com et dius?
1: Per favor.
5: Cristina, hola.
0: Cristina, des d'on ens truques, carinyo?
1: Ens parla porno, no?
2: Sí.
5: No. Porto 3 hores d'una acadèmia parlant d'Opus, o sigui, necessito parlar amb algú.
1: De l'Opus?
2: Opus de què? Opus de què?
0: Opus, oposicions.
5: Jo de mestra, l'únic que no hi ha hagut, però ja estava apuntada, de mestra.
0: I com han anat, tia?
5: Pues era l'últim dia, encara hi ha hagut pica-pica i això, però ens ha fet una xarra motivacional d'aquí al mar, que encara no n'hi ha, vull dir... Ha sigut raro.
0: Sí. Ha sigut raro, Maria. Ai, Cristina, perdó.
1: Jo ho sento, insisteixo, Cristina, parles molt porno, eh?
5: Però què vol dir això? No, jo tinc un punt de nòduls, estic afònica, inclús. No?
0: Està afònica.
1: És l'afonia que sembla que acaba de
2: fallar. Pues és molt eròtic, això de tindre nòduls.
0: Ui, Cristina, si avui fessis un quiqui, t'aniria perfecta aquesta veu.
5: Pues sí. Segurament, eh? Té pinta que sí.
0: Dios! En sèrio? Amb qui?
5: Bueno, ens estem coneixent, però com ja la festa del cine aquesta, potser després acabem.
2: Ah,
0: avui faràs un xiqui-xiqui.
2: Teva o de l'altra persona?
5: Està per veure, perquè els dos, cadascú té la seva caseta. L'únic que jo, abans del meu ex, no havia portat ningú, llavors crec que la seva, millor.
2: Els dos viviu sols?
5: Clar. Sí.
2: O sigui, estàs estudiant Opus, seràs funcionària i els dos viviu sols. Escolta, si te va malament amb aquesta persona, apunta el meu número.
5: Vale. Encara no l'has provat, però vale.
1: Però
0: podem provar-ho. És el mateix, però sense...
1: Estàs lligant amb la Cristina?
0: Home, sí, ella ho intenta.
1: Però Déu-n'hi-do, tu no vols la festa del cine, tu vols la festa dels conys ara mateix.
0: No, literal, no. Cada dia de bisexual seràs lesbiana reina.
1: És una etapa, la bisexualitat.
0: No, literal, per favor. Bueno,
5: sí, heterocuriosa.
0: Cristina, sexe a la primera cita, sí o no?
5: Clar, jo, per exemple, que havia tingut molts tinders en el seu moment... Jo donava la porta, jo mai quedo per follar, ho he de dir això, però sí que prendrà alguna cosa i ja veurem, i fluïm, i el 70% sí.
0: Per tant, sí, per tant, sí.
5: Si hi ha connexió, hi ha atracció, perquè no, sí.
1: Mm-hmm. Sí, de 10 cites, 7, te'l cardaves a la primera, eh?
5: No. 70% sí, hi havia connexió, si sí, era red flag total, no, després algun va acabar sent amic. Mira què et diré.
1: Per favor,
5: i dels que m'agradaven 70-80, sí.
0: Però també ha de quedar clar que si passa no passa res. Vull dir que no... Si es folla la primera cita no passa res. Ningú és guarro ni guarra ni res. Només faltaria, saps?
1: El pitjor del món és típic amic o amiga... El pitjor del món és típic amic o amiga, vale, que et diu, ala, tia, la primera cita...
0: No, no, això no.
1: De què van? Deixeu-li si volien fer-ho.
2: Claro, si gustáis, pues liaros.
1: Claro.
5: Pues jo penso que sí, estàs preparat també mentalment, estàs bé, estàs en una etapa que ho vols.
0: I claro. Si els dos volen, doncs pues pa'lante, només saltaré.
2: Jo el que trobo lleig és que te facin promeses que després no compliran perquè sol volen fotre-la en calent. Això està molt lleig.
1: Ja.
2: Però si els dos teniu clar les intencions...
0: És pues, diferent.
2: Passeu-ho bé.
5: Totalment. Si ens anem a divertir i estem oberts d'això... Pues, sí.
0: I Cristina, l'edat importa?
5: Sí, sí que importa, sí. Sí, perquè en el moment que me'n recordo que era l'edat crítica, abans era la Maria, no?, la que heu dit.
0: Sí.
5: La Maria té 10 menys que jo. En aquella edat jo em podia trobar xavals que els havia de desvirgar, potser. Llavors, per mi l'edat és un puntazo, eh?
0: Clar.
5: Amb experiència i tot.
0: Tu no vols a gent que hagis de desvirgar?
5: No, a dia d'avui, per què?
0: Sí. Bueno, i quan tenies 10 anys menys?
5: En aquell moment ho trobaves, llavors veies una mica l'experiència. Per això et deia que l'edat sí que fa molt.
0: Clar.
1: No, sí.
0: Molt bé. Molt bé, Cristina. Molta gràcia, guapa.
1: Adéu.
2: Besito.
5: Adéu.
3: El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Apaga la llum que el meu DJ controla. Dora Yakis, ahir vam entrevistar el Flash Ice Cream.
2: S'ho va passar de puta mare, eh?
1: Molt bé.
2: Mira, van dir, mira que ells són uns fumaus, però ens van dir que érem uns bèsties, eh?
1: Sí, sí, que ho van dir.
2: Joder,
1: sí.
2: Eh?
1: Podeu recuperar l'entrevista a flashfm.cat en el podcast.
2: Sí.
1: D'aquí una estona regalarem una cosa molt guai de la Generalitat de Catalunya perquè facis les pau en pau, perquè estudiïs, però també t'ho passis molt bé aquest estiu.
2: Exacte, i si voleu una caixa d'experiències molt guapa, relaxant, així per portar alguna cita, si vols anar, imagina't, si vols anar sol, el que vulguis, l'estem sortejant, tio.
1: Has d'enviar un WhatsApp al 699-69-69-69 i ens has de dir què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar. Així de fàcil, vale?
2: És molt fàcil, imagineu-vos. Esteu d'exàmens, heu de fer un peron, què feu? Menjar cereals, pajote, videojocs, el que sigui, ens ho poseu pel WhatsApp, eh?
1: 699-69-69-69.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Va, tornem a provar, perquè abans hem intentat fer una broma telefònica que no ens han agafat el telèfon d'un home que havia comprat un casc per Amazon, després em va comprar un altre més barato i va tornar al barato.
2: Exacte.
1: El que no valia per res.
2: Exacte,
1: vale?
2: Una mena de típica estafa, vale, a l'empresa Amazon, així que anem a trucar ara mateix al Manel Luna Bonachega, que vaya nom, que m'encanta, per cert. I res, a veure si ara ens agafa el telèfon i ens farem passar, com moltes vegades, per la policia.
1: Doncs vinga, a veure si ens agafa el telèfon ara. Abans no ens l'ha agafat.
2: Per favor.
1: No l'agafa, eh?
2: Ma com és possible?
4: Le atiende el contestador.
2: Ens ha penjat, eh? Aquí hi ha hagut colgonazo.
1: Ho tornem a provar?
5: Vinga, va.
2: Fem una última, va.
5: Sí.
1: Si no, aquest home es queda sense broma telefònica.
2: Sí, exacte. Llàstima, aquesta molava.
1: Si no, podeu demanar la vostra a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Vinga.
1: A veure, ara...

0: Va ser que no, eh?
1: No, bueno. No.
2: Però bueno, després podem fer la broma a l'Hormiguero, que va estar molt guapa l'última vegada.
0: Va, de seguida tornem a fer-ho, va.
2: Vinga.
0: Tenim abans prou un missatge que ens ha arribat abans, que llegirà la Marta.
2: Sí.
0: Sobre el tema que parlem avui, eh?
1: Vinga.
2: Exacte.
0: Era
2: ja,
0: així, no?
2: Ja sabeu que estem preguntant la pregunta de si sí, sexe a la primera cita sí o no.
0: I si l'edat importa o no.
2: Exacte.
0: I la Marta, tenim un missatge que llegiràs.
1: Vinga.
0: A veure què diuen.
1: Dale.
0: ¿O no?
2: ¿A qué la ha borrat?
1: No.
0: No, ya. No.
1: He contestat perquè jo sóc una senyora educada.
0: Però què deia el missatge?
2: I on has contestat, Marta?
1: Es deia... Puc dir el nom o no?
0: Bueno, no ho sé.
2: Potser l'ha borrat al xat, eh? O
1: no, no sé. Bueno, no ho sé, jo no l'he borrat.
0: Bueno, però què deia el missatge?
1: És que era molt llarg.
0: Però fes-nos un resum.
1: Tio, vaya liada. És que no... Ah, bueno. Mira, ja l'he trobat, ja l'he trobat. Diu... Per mi, si és una cita d'amor, el més important a la primera cita no és acabar al llit, sinó crear connexió, complicitat i aquell punt de nervis i de joc. Una mica de flirteig, alguna mirada, algun petit contacte, però acabar la cita deixant ganes de més. Pues estic d'acord. Així et quedes pensant en una altra persona i amb il·lusió per tornar-la a veure. És a dir, el deixes calent, pues espera que...
0: Aha.
1: Però tio, te fas la palla després i ja està, no? Bueno, no sé. A la segona cita... Ja hi pot haver més apropament, més química i més joc. I a la tercera, si tot flueix i hi ha ganes, per part dels dos, arriba el sexe. O sigui, aquesta persona sí que és de les que... Bueno, juguen a lo que deia el Tomàs. Crec que així es viu amb molta més intensitat i es gaudeix molt més, perquè hi ha hagut una construcció prèvia. Pues sí, no le quito la raó. Pel que fa a l'edat, per mi també és important. No tant pel número en si, sinó perquè les dues persones estiguin més o menys en el mateix moment vital i tingui una maduresa física i mental semblant.
2: Déu-n'hi-do.
1: Soc l'Aitor. Hola, Aitor!
0: Carai, l'Aitor s'ha quedat bé, no?
2: Mare meva, Aitor, estava molt reflexiu avui, eh?
0: Sí, sí.
1: A veure, pues, sí, no? Bueno. En plan, no...
2: A tot això, després d'aquesta xapa i pintura, la resposta de la Marta ha estat gràcies, Aitor.
0: Ah, no, ja sí. Està.
2: Vaya merda resposta.
1: A veure, almenys... Bueno, l'acabo de respondre per aquí, no? Almenys jo soc educada.
0: Gràcies, Marta, ja pots marxar.
1: Vosaltres deixeu a tots
0: adeu,
1: els ullets
0: Marta.
1: En visto.
3: Truca'ns ara al 935-545-6868. Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Això es diu El Conjuntito, a través del Flash Urban. Avui que estem preguntant, Marta...
1: Sexe a la primera cita, sí o no? Ah. I si l'edat importa.
0: Vale, i entre totes les trucades tenim entrades per anar al sonar.
1: I una gorra.
0: I una gorra.
1: Una gorra. Per anar al sonar, també.
0: Així?
2: Home, hi ha molta penya amb gorra al sonar, això és veritat.
1: Home, és que fa calor, sí. El sol apreta. Jo el que vull és saber si la gent va al sonar tenint una primera cita, i si, o sigui, si anirien i si follarien. Al sonar, amb una primera
0: sonar,
1: cita.
0: Home, segur que passarà.
1: Claro.
2: Sí. Sí, jo crec que la gent va amb col·legues, però després els col·legues coneixen altres col·legues, coneixes una tia o un tio...
1: Com
2: i
1: que se
2: després...
1: barregen els grups.
2: Sí, jo crec que sí.
1: Orgia als lavabos, així de bruts estan.
0: Ah, molt bé, el policlin cap a dintre. Dios. Vinga, va, telèfon obert.
3: 93 545 68 68.
0: Sexe a la primera cita, sí o no? De moment el recompte són 6 vots pel sí i 2 per no, eh? Heavy.
2: Déu-n'hi-do, si són uns folleteros, la nostra penya.
1: A mi aquest programa cada dia me sorprèn més, us he de dir.
0: Ah, sí?
1: Jo pensava que trucarien més tios i que guanyaria una mica més el no.
0: Pues estava i... trucant sobretot ties.
1: Molt bé, noies, gràcies.
2: Bravo.
1: Mira.
0: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Josep.
0: Josep, des d'on es trucàs?
4: Pues ara mateix passat Saragossa, camí de Galícia.
0: Dios.
1: Anda.
2: Déu-n'hi-do.
0: Vaya viatge, Josep.
4: Sí.
1: De què escapes?
4: Eh?
1: De què escapes?
4: De què? No, no, no escapo de res. No, és feina, és feina.
1: Ah, vale, vale.
0: De què treballes, doncs?
4: Transportista.
0: Transportista, molt bé. I què transporta, Josep?
2: Dios, dildos.
4: Pues de tot, no? Ja vam parlar una vegada que portava coses del Vesca. Hem parlat diverses vegades.
0: Ah, vale.
1: Ah, el pedido del Shane, m'encanta.
2: Jo, fins que no portis drogues, no ens truquis més, eh?
4: Vale, vale. Bueno, a veure, jo ho faré.
0: A veure, Josep, sexe a la primera cita, sí o no?
4: Si es don, per què no?
0: Molt bé, un sí com una catedral.
2: Bé,
0: sí.
1: Molt bé. T'ha passat algun cop, Josep? Has tingut sexe a la primera cita?
4: Sí, l'última vegada va ser amb el meu home i fot 12 anys quasi que estem junts, o sigui que sí.
1: Oh, va funcionar.
0: Oh.
1: Sí. Si us vau agradar la primera cita, ja hi vau dir, este pa tota la vida.
4: Bueno, ja feia dies que parlàvem i això, i bueno, pues, va sorgir, per què no?
1: Sí. Molt bé.
2: Molt bé. I on veu tenir la primera cita, tio, si es pot saber?
4: A on? A casa seva.
0: A casa seva? No hi havia ningú?
4: Sí. No, o sigui, a veure, vam quedar per prendre alguna cosa i bueno, i després, hòstia, vols pujar? Vinga, va, ja.
1: Clar, però tu, pregunto, tu ja sabies, o sigui, tu ja intuïes que podia passar o no?
4: Podria ser.
0: Clar, ah, tu ja sabies que acabaries amb el cul rebentat.
1: Una cosa.
4: No, és que a veure, cuidado. Clar, és que la pregunta aquesta, clar, primera cita què és? Quedem per follar o quedem per conèixer-nos? Clar, és que també és una mica...
0: Bueno, a veure,
1: per mi, primera cita és primera quedada.
0: Clar,
1: primer
0: cop que tens contacte amb la persona.
1: Clar, ni clar. Que sigui 5 vale. minuts de te vinc a buscar la feina i t'acompanyo no sé on.
4: Vale. Clar, és que també és una mica la pregunta... Bueno, no sé, jo m'ho he imaginat així.
0: I l'edat importa, Josep?
2: Ojo.
4: L'edat importa, jo crec que importa quan a certes edats.
1: Quines?
4: A veure, jo, per exemple, ens portem 10 anys.
0: Us porteu 10 anys amb el teu nòvio?
1: Qui és més gran?
4: Sí, jo.
1: Ah.
2: Dios, t'agraden twinks?
4: Jo.
0: Literal.
4: A veure, no, perquè no estem amb edat, ni estàvem amb edat d'això. Vale? Però, home, segons a quina edat pot importar l'edat.
2: No, sí, clar.
1: Sí, no, jo crec que
4: no
1: sí.
4: No és un factor, o sigui, a veure, no sé si m'explico. Clar, si tens 30 i dius, hòstia, m'agrada un de 20 o una de 20.
1: Com ho veus, això? Com ho veus?
4: Home, a veure, no ho veig malament sempre i quan hi hagi consentiment. Però aquí, per exemple, la diferència d'edat es pot... a veure, un pot ser massa criu i l'altre no.
0: Ja. Vale, no seria el mateix que un de 30 i un de 50. No, de 40, però...
4: Per exemple.
0: El teu nòvio és la mort de la teva vida, Josep?
4: Sí.
1: Ei, que bonic.
0: Us casareu?
4: No, estem casats ja, enguany farà 8 anys.
1: Oh.
4: I enguany farà 6 anys que vam començar el tràmit de l'adopció i fa 2 setmanes ens han dit que venga, pa'lante.
0: Sereu pare!
1: Ai, me moro, que guai!
2: Però quina bona notícia, tio!
1: Ai, Josep, ai, que guai!
0: On anireu?
4: pues sí. Eh?
5: On anireu?
1: És estranger o és d'aquí?
4: Qui? El nen?
1: El bebé, sí. Sí.
4: No, d'aquí, d'aquí.
5: Aquí,
1: ah,
5: molt
1: vale,
5: bé.
1: Vale.
6: I és una nena de quants anys, tio?
4: No sabem si és nena, si és nen, i ara ja estem en tot el procés de paperassa i de més. Bueno, que si tot va bé, per allà al febrer, març, abril, màxim, ja tenim el bacalà.
1: A què ens trucaràs i ens explicaràs una mica?
4: Vale. Bueno, però això encara falta. Segurament us trucaré abans, també, per donar el cunyàs.
5: Molt bé, perfecte.
1: El que tu vulguis, Josep, carinyo. Tu sempre ets benvingut.
0: Gràcies, Josep. Un bató guapo, que vagi bé.
5: Adéu, tio.
0: Adéu. Que bé, serem padrins al Flash Urbà.
1: Ai, que mono.
6: Oye, però quin final feliç, joder. Per favor, que seran pares, coi.
1: I mira, per els que parlen, van follar la primera cita i ara estan casats, porten molts anys, tindran un bebé.
0: Els que critica la gent que folla la primera cita, veus?
1: Exacte, escolteu.
6: Que us follen vírgenes.
1: Putes infels.
0: Per favor. Molt bé. De seguida, més trucades que han de regalar les entrades per anar al Sonar. Abans, però, recordem que demà a 11:15 farem, amb la nostra astròloga, amb la Hasha, un ritual per guanyar molts diners.
6: Vinga, va, un ritual, doncs, això, per la prosperitat econòmica, vale? Perquè tots siguem milionaris i milionàries.

0: una sabrosa. Flash FM. Flash FM. Són les 10. Flash FM. Et volem escoltar. Truca al 935-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 10 en punt de la nit. Això és el Flash Urban a Flash FM. I avui demanim entrades per anar al Sona.
2: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
3: Que heavy, eh? En
4: veritat, està de puta mare. Està molt bé, està molt bé.
1: Va. Si t'acabes de connectar al Flash Urban, que sàpigues que avui per anar al Sona ens has de respondre la pregunta de sexe a la primera cita, sí o no, i si la data importa.

0: Exacte, volem saber la vostra opinió respecte, doncs això, si sou de folleteo al primer moment o sou més d'esperar, tercera cita, el que sigui.
1: Folleteo, bellaqueo, el
2: què?
1: Fumeteo.
2: Què has dit?
1: No és una cançó, això.
0: Però tu vas fumada, Marta, per favor. Què t'ha passat?
1: Fa molts anys que no fumo.
2: Ah, sí?
1: Però me vaig quedar tonta igual.
2: Ah,
1: així
2: sí?
1: Que...
3: 93 545 68 68.
2: És el telèfon de la ràdio perquè truquis ara mateix i a veure si t'emportes les entrades per anar al Sonar dient que si sexa la primera cita, sí o no?
0: Vinga, va, recordem, entrades per anar al Sonar el divendres que ve, vale? I escolta, també la gorra guapíssima del Sonar.
2: I una gorreta.
1: Poc se'n parla.
2: Sol, molt bé. Bueno, ara ningú vol anar al Sonar o què passa?
1: Vosaltres què creieu que diria el papa? Sexe la primera cita, sí o no?
2: Home, el papa fins al matrimoni, no, diria.
1: Ah, bueno, claro.
0: Però si li haguessin d'obligar a que no hi hagués... El, és a dir, que pots fer-ho abans, imagina't que li diu, mira, papa, lo que hay es esto, ¿vale?
1: Que Déu se li presenta i li diu, papa, cambio de planes, cancelamos drama.
2: Clar, pues li diria, pues només per procrear, no per plaer.
1: Cert, és que és segurament diré això.
2: L'església és així, no?
0: Vaya sí, drama,
1: si és per procrear, a la primera cita sí.
2: Clar.
1: Si és per plaer, a la primera cita no.
2: Clar, això sense comptar que fins al casament.
0: Vaya celibato, vaya drama.
2: Clar, imagina't a no follar fins al casament.
1: Jo pues ho pensava, que... jo quan era més adolescent ho pensava.
2: Ja estaries casada.
1: Sí, bueno, no ho sé.
0: Jo tinc una teoria que, clar, si realment no ho has provat, és com que jo crec que és més fàcil, no? En canvi, si ho has provat, dius, una polla ara he d'estar fins als 40, saps?
2: O sense fer res.
0: És que, mare meva, per això es casen tan joves, jo crec, perquè diuen, oye, aquí s'ha de follar. Perquè...
2: Bueno, i per això les famílies de l'Opus tenen tants fills, perquè, clar, cada polvo és un fill.
1: A mi m'han sortit al...
0: Jo tindria 20.
1: Al TikTok...
2: Vaya follador, clar, el Tomàs és un follador, per favor.
0: Home, clar, sí.
1: A mi m'ha sortit al TikTok una parella cristiana que dona tips per aguantar fins al matrimoni.
2: Dios, i com ho fan?
1: No ho sé, no me miro jo aquests vídeos, no els necessito.
2: Ah, vale.
1: Però bueno, imagino que rotllo dormir separats. Jo què sé, m'ho invento.
2: I bueno, hi ha la masturbació o no? Clar, perquè són religiosos.
1: És pecat.
2: Clar, per això ho dic.
1: Perquè, clar, vull dir, no és procrear. Vull dir, tu no te masturbes per procrear.
0: Jo ho sento molt, eh? Una polla... Tots aquests tios que no follen fins al matrimoni, una polla no s'han fet una palla. Em nego a creure.
2: Home, que arriba un moment que allò s'ha de buidar, saps?
0: Clar.
2: Digo jo, no sé.
1: Clar, és que se buida sol, en verdad.
2: Clar.
1: O sigui, aquesta gent que diu porto 20 dies sense ejacular, mentida.
0: Mentida.
1: Però, clar, i si és així, ves a l'uròleg.
2: I una cosa, Marta, un mossèn que no pot tenir mai relacions sexuals, de tant en tant, els seus ous es buiden sols, no?
1: Sí. No sé si us ha passat... Bueno, jo això ho he estudiat, no ho he viscut, però per la nit, a vegades, quan te despertes el dia següent, tens els calçotets... Sí, molls, sí. O bruts, pues, bueno, bruts, entre cometes, no? Pues allò és que els teus dipòsits s'han de buidar, perquè és que, si no, poden sortir cèl·lules cancerígenes o
2: clar.
1: Jo què sé, saps?
2: Clar.
1: Llavors, vull dir, s'ha de renovar allò. Llavors, si no ho fas tu, el teu cos ho farà per tu.
0: Exacte.
1: És molt sa, masturbar-se.
2: Clar, com deu ser un mossèn despertar-se pel matí i dir, ai, he ejaculat, però sense...
0: Bueno, i empalmats.
2: Dios!
0: Clar, home,
2: clar,
0: jo em desperto pràcticament cada dia empalmat.
2: Sí, perquè això és normal, el clar. Cor va així i, bueno... I...
1: Bueno, clar. És com ho diu la Berta de la que s'avecina, és una prova del senyor, no? No sé.
0: Però clar, per això porten la túnica, perquè no es veig, no es noti que van empalmats.
2: Dios!
1: Home, doncs no és mala, no?
2: Bueno,
1: no sé.
2: No sé.
1: Clar, com que a nosaltres no se'ns noti.
0: Arderàs en el infierno, Marta.
2: Perquè la tenim petita.
1: Probablement. No, home. O sigui, jo que tinc una vulva, jo si me fico cachonda...
2: Ah, vale, parles de noies. Vale. Pensava que vosaltres no us...
1: No
2: ho
1: he entès.
0: I algun... I ara fora conyes, parlant de sacerdots, creieu que algun sacerdot ens escolta al programa?
2: Sisplau.
1: Home, però estaria bé.
2: Sisplau, si algú que truqui. Volem saber-ho tot.
0: I que ens digui aquests dubtes, clar, que ens resolgui aquests dubtes.
2: Que són dubtes normals, eh? Que no som, estem, saps?
1: Clar, a veure.
0: Parlem des de la ignorància i sense voler riure'ns de ningú.
1: O alguna persona així com a de l'Opus o molt creient.
2: Exacte. Si no és sacerdot, que sigui algú de l'Opus, de família de l'Opus, que si ens pot respondre aquestes preguntes.
1: Claro.
0: Sí, clar. Nosaltres sempre diem que anirem a l'infern, però suposo que algun oient cristià i molt creient i practicant segur que ens escolta. O sigui,
2: segurament.
0: Ens ajudi.
2: Bueno, si hi ha algun sacerdot o algú molt religiós que ens vol respondre aquestes preguntes que tenim de si els mossens s'aixequen amb erecció.
1: Home, això jo crec que saps segur. Ara, bueno, si se masturben sol, o no, jo crec que no, perquè és pecadíssim. Però bueno, jo què sé, nunca se sabe, saps? Bueno, abans de ser mossèn, potser.
2: Va, de seguida, 4 minuts i regalem el pack de la Generalitat de Catalunya.
0: Toma ja!
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu Jamaica amb bamba. Serà què?
1: Maregón.
0: Ah, sí? Hola, Marta.
2: Hola.
0: Com estàs, Marta?
2: Pues molt bé.
0: Vaya sexòloga.
2: Ah, gràcies. Mare
1: meva, és una professional del sexe, eh?
0: Molt heavy.
1: Oye, Marta,
2: que malament sona, però
1: avui, sí. Tu avui tens un salseo teu de la vida, teva vida privada, no, Marta?
0: Dios, es pot explicar?
1: Es pot dir,
2: a
1: no?
2: A veure, què explicareu?
1: No, digue'ns tu el que ens has dit abans.
2: Jo què us he dit?
1: Oh, no, sí, anda, ara no t'ho diré jo, però digues
0: un salseig,
2: que he tingut una cita.
0: Dios!
2: Per fi, després de no sé quant temps.
0: Amb qui?
1: Qui, com es diu?
2: No puc dir el nom.
1: Vale, i qui és?
2: És una noia.
0: Oh! I com ha anat? Li has menjat el xixi?
2: No.
0: No!
1: No, o no encara, Marta?
2: No, hasta aquí puedo leer.
0: Dios! Ah!
1: Tu vols que et menci la patata?
2: A mi m'agrada ella, a mi m'agrada.
0: Quan és la segona cita?
2: Pues segurament aquesta setmana.
0: Tenim una proposta per tu.
2: Ai, que capulles, tio!
1: Home, és una molt bona idea, eh?
2: Que.
3: Com va?
1: Anem a trucar-la?
2: No, pobreta. Home.
1: Sí?
2: Pobreta, per què? Què li voleu dir?
1: Ah, no, tu home, què li vols dir?
2: Clar, que sou uns brutos, tio.
0: Clar, però
2: no.
0: Tu què li vols fer, pobreta, aquesta noia? Què li vols fer?
2: Jo no ho sé encara, ja veurem.
0: Li vols menjar la boca?
1: Vale, no, fem una
2: cosa. A veure, a mi m'agrada, però no me pressioneu, que m'agobio.
1: La truquem i li dius un restaurant on anar, les dues. Va, això sí que és light. Vinga, Marta.
2: No, és que ella m'ha proposat un altre tipus de cita.
0: Ui, què t'ha proposat?
2: Ella m'ha proposat a la segona cita,
1: per favor,
2: que això és molt de lesbianes, que m'encanta. Queda per fer la siesta. Però és que a mi això me sembla...
0: Vaya bolleras!
2: A mi això me sembla molt personal.
1: Perdona, una cosa. Està escoltant ara la noia aquesta?
2: No ho sé.
1: Aquesta, no? Una cosa.
2: Ens estàs escoltant?
1: A mi que em diguin quedamos para hacer la siesta és... A veure, o volen viure...
0: Sí, no, ho sento, jo faig next, saps? Vull dir, ho sento.
2: Per què?
0: Haver quedat per fer la cita el primer
1: dia. La siesta.
0: Dia. Clar,
2: la
0: però...
2: Siesta.
0: La
2: becaina.
1: És una mica Netflix en chill, rotllo, que busquen sexe, no? Cada per,
0: home, per, cada per fer la siesta estàs buscant menjar.
2: A veure, normalment sí, no, les lesbianes a la segona cita busquen el centre on faran el mètode ropa...
0: I tu què sabràs de les lesbianes?
2: Bueno, no, pues lo que me surt a TikTok, perquè jo experiències lèsbiques n'he tingut menys que el Tomàs.
1: Mare meva.
0: Dios.
1: A veure, clar, jo si m'he liat amb tia soc lesbiana també, no?
2: Sí,
1: a la meva manera.
2: Però, sí.
1: Ah, vale.
2: En veritat tens pinta lesbiana.
1: Hòstia. Però amb testosterona o sense?
2: Ah,
1: clar, tinc barba.
2: Més alta que jo, sí.
1: Per favor.
0: Va, de seguida truquem a la teva futura nòvia.
2: Vinga.
1: I li menges el cony.
2: No.
0: Abans, però, l'Espau està a punt d'arribar. No, de fet, l'Espau ja s'han arribat.
1: Ja han arribat, ja estan aquí, sí, per quedar-se.
0: Nervis a punts, decisions importants. Va bé tenir informació ben endreçada, eh? Si no, anem molt malament després, saps?
1: És que hi ha una frase que se m'acaba d'ocórrer, que és fes l'Espau en pau.
0: Clar,
2: però bueno, que ingeniós ets!
0: Clar.
2: Que fort!
0: Per això és que és lesbià, saps?
2: És lesbià?
1: Eva!
0: El Flash FM ara
1: Generalitat de Catalunya.
0: Obrim un espai per convertir experiències gràcies a la Generalitat de Catalunya.
1: Experiències lèsbiques?
0: El govern de tothom.
2: Se van agafar per complir la quota.
0: Que ens estan pagant per fer això, per favor.
1: Dius, amb què?
0: A veure, experiències...
2: Lèsbiques?
0: No! La pregunta era...
1: Sexe? Ah, no, perdó.
0: No, desconnectar... Però podeu estar atents?
1: Que sí.
0: Clar.
1: Com desconnectes quan estudies, oi?
0: Clar, com desconnecteu quan esteu estudiant, vale?
2: Tomàs, és una fase, després ja no estaràs més confós, ja veuràs.
1: Sou de lesbianes per un moment, si us plau.
0: Vinga, anem a escoltar el guanyador d'avui, va.
4: Home, bueno, no res, jo quan estic molt estressat dels exàmens i demés, pues el que faig per relajar-me és, bàsicament, intentar fer esport, sortir de casa, quedar amb els companys, algun porret,
0: un corret.
4: I poca cosa més. Al final és alguna cosa en la que aprendem a lidiar, per trist que pareixqui. Estem estudiant des que tenim 2 anys.
2: Cert.
4: Depèn de la persona si ha fet guarderia o no. Però si et vas a pensar, és trist. Perquè el procés des dels 3 anys fins als 20 i molts que acabis d'estudiar el que t'agradi, al final aquest agòbio aprens a viure amb ell, saps? O sigui que al final, sí, tens maneres de desconnectar, però també t'adaptes. Que és molt trist, però és així.
0: Fa pensar molt, el seu missatge.
2: Sí, és una cosa, que quedi clar. Generalitat de Catalunya no patrocina el porret que es fa aquesta persona.
1: Ah, vale, bueno, que susto. Bueno.
0: I tu què saps?
1: Potser sí, eh? Potser clar. Són els camellos.
0: No, bueno, aquest home s'emporta a les experiències per viure aquest estiu després de la CLE.
1: Déu-n'hi-do, el Balaguer, es diu així, vale? Enhorabona, l'Albert Balaguer Meca, vale? Que ja acabem de contactar amb ell, així que bravo. Bravo, Albert.
2: Molt bé.
0: I de seguida trobem a la lesbiana de la...
1: Allà tortilla.
5: Has escoltat l'experiència d'avui sobre l'Espau. La selectivitat és important, però no marca un únic camí.
3: Posem en perspectiva l'Espau amb històries reals, curioses i properes. Explica'ns la teva vivència amb l'Espau i comparteix l'experiència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Som bisexuals.
6: Ens agrada el vi
5: i el sexe.
6: Flash Urban.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix.
1: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. Ja és aquí. Sonar 2026. Flaix Matí. Interactua. Flaix Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteigs d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flaix FM.
0: Andorra. Flaix FM. 93.8. Flaix FM. La clau.

0: Andorra 93.8.
1: Flash FM.
2: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Santos i Prince Royce. Amb això que es diu, com es diu la cançó?
1: Tardos.
2: No? Tardos. Maki.
1: No es diu així. Què us fa?
0: Del 18 al 20 de juny, què torna, Marta?
1: El Sona!
0: Més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, dia i nit, es troben al mateix recinte.
1: Ostres! És
2: molt, molt bona idea fer això.
1: Sí.
0: Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris. 3 a dintre i 3 a fora. Bim, bam!
2: A tu t'agrada dintre, per favor.
0: Literal. Qui ve, Tomàs? Qui ve?
2: Doncs mira, artistes de la talla de Charlotte de Vite, Amelie Lenz, també el raper britànic Skepta, i la Kelly.
0: Ah, sí?
2: Kelly's. Ah, no, no és la Kelly, és Kelly's.
0: Les Kelly's.
2: Vale,
0: però potser són tres, la planta 1, planta 2. Són art 2026.
2: Sí, senyor.
1: Nois, serietat, que estem treballant,
0: sisplau. Del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via, Flash FM, és l'emissora oficial.
2: Yeah.
0: Hola, bona nit.
3: Ah, Miquel, que podria parlar amb tu fora d'antena.
2: Ui, ui, però què tal?
1: Però bueno, quina serietat.
0: Però què vols? Però tu qui ets?
2: Tu vols ser un trio?
3: Ah, no, no, volia saber el telèfon de la Caixa, el telèfon, si m'ho podries dir, de l'astròloga.
0: Però això serà demà, tio.
3: Sí. Però em podries donar el telèfon mòbil, ara.
2: Tu creus que et donarem el telèfon mòbil d'una companya?
0: Sí, d'una persona en privat,
1: tio. Carinyet, has de trucar demà a aquesta hora.
0: Clar, si no, parla ara per Instagram. T'enfadis!
1: Ai, de veritat.
0: A més, t'estaven donant una solució, que és el plan obre-la per Instagram, però
2: sí,
0: bueno.
2: Sí, per cert, si voleu saber el seu Insta, és hasha.astrologia/, vale?
0: Clar. Ah, per cert, demà, a aquesta hora, ara, d'aquí 24 hores, farem un ritual per guanyar molts diners amb la nostra astròloga, amb la Hasha.
2: Déu-n'hi-do!
0: Vale? Demà, a 11:15, tots els oients al Flash Urban des de casa seva hauran de seguir les instruccions de la Hasha, ho farem tots junts, i com més gent hi hagi fent-ho, el ritual més fort serà, més
1: això
0: efectiu serà.
1: Com a les orgies, igual.
2: Vale, sí? Tu, Marta, sí, ho faràs també o no, el ritual?
1: Jo, home, i tant que ho faré.
0: Per aquest ritual es necessiten uns ingredients, vale? Us diem que és així, demà, d'aquí 24 hores ja ho teniu tot preparat.
1: Clar, i no, vale? De corre.
2: Marihuana.
0: Un bol o un recipient, un puny d'arròs o llenties, tres monedes de 20 cèntims o de 50 cèntims, per exemple, una fulla de llaurer, paper, boli i una vela blanca.
2: Fantàstic.
0: Demà, d'aquí 24 hores, necessiteu tot això, vale?
2: Fantàstic.
1: Vinga.
2: Llaurer, que a veure, dubto que la gent no ho sàpiga, el laurel en castellano, que hi ha molts oients castellanoparlants, doncs aquí teniu.
0: El laurel. Vale, un bol, arròs o llenties, tres monedes de 20 o 50 cèntims, llaurer, paper, boli i vela blanca. I ja està.
1: De una.
2: Fantàstic.
0: I d'aquí 24 hores, amb la nostra astròloga, farem un ritual per guanyar molts diners aquest estiu. Que bé!
2: Creieu que funcionarà o no?
1: Home, i tant que sí.
2: Jo de debò confio que sí, tios, perquè, hòstia, sí, falta, eh?
1: A més, va molt bé que fem aquest ritual ara perquè s'ha de pagar la declaració de la renda.
0: Bé.
1: Llavors...
2: Ah, doncs jo ja ho vaig fer.
1: O surt a retornar... O arribaran diners per poder pagar-la.
0: No, jo he hagut de pagar, tia.
2: Déu-n'hi-do.
1: Soc l'única que s'espera l'últim moment.
2: Sí, i vés en compte, eh?
0: Clar, no, fes-la ja, eh? Fes-la ja.
1: No, me'n vaig amb la Carla a Andorra.
2: Ah, ui.
0: Pues com més gent hi hagi demà fent aquest ritual, segons la Hasha, que és la nostra astròloga, més efectiu és. Com més gent hi ha allà concentrada fent el ritual, pues, bueno, millor per tots.
1: Saps? Molt bé, més diners guanyem tots. Pues vinga.
0: Vinga, i ara hem de regalar unes entrades per anar al Sonar. A veure qui se les emporta. Truca ara, va.
4: Truca'ns ara.
2: Va.
4: 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Rocío.
0: Rocío, des d'on ens truques?
5: Des de Girona.
0: Molt bé, Rocío. A veure, tu vols anar al Sonar?
5: Pues m'encantaria.
0: Mira,
5: moltíssim.
0: Rocío, com en sap.
1: Estàs al lloc indicat, Rocío.
5: Oh, pues aviam si tinc sort.
0: Has de respondre, sexe a la primera cita, sí o no?
5: No.
0: Per què no?
1: Per què no?
2: Pues no vas al
1: Rotundo,
2: Sonar.
1: No.
5: Perquè si és una cita important, no s'ha de tenir sexe. Si és un lío d'una nit, pues sí, cap problema.
1: I llavors, quan, o sigui, si és important, quan, com saps quan has d'esperar?
2: Perquè t'agrada de veritat, no, Rocío?
5: Jo crec que a la primera cita te'n dones compte si sí o si no.
0: Però si ho fas a la primera cita tampoc vol dir res, no?
5: No, cap, no passaria res, però si penses que és l'amor de la teva vida, jo crec que potser no espero a la primera cita.
0: Ah, bueno,
1: no sé.
0: També és veritat que molta gent... han de follar per saber també si hi ha una connexió sexual entre ells, perquè a vegades, si no hi ha una connexió sexual, moltes parelles ho acaben deixant, eh?
2: També...
1: És que és important, el sexe és
0: molt important.
2: És que imagineu-vos que porteu...
5: El sexe és molt important a la relació, jo també ho penso, però...
2: Però, Rocío, aviam, imagina't que, que passen 5 o 6 cites, vale? Perquè pel que sigui aneu esperant i tal, i dius, hòstia, és que ens estem agradant, i després el casquete no val ni pel brou. Clar, és una putada tallada allà, saps?
5: Pues sí, la veritat és que per aquesta part sí que és millor fer-ho a la primera cita i si no, pues a la merda.
1: Tu què faries, Rocío? Ho intentaries un altre cop o diries, bueno, ja?
5: No, diria ja. Hòstia. Si la primera vegada no m'agrada, la segona tampoc m'agradarà.
2: Déu-n'hi-do.
1: La Rocío és una dona amb les coses ben clares.
0: Sí, sí, total, eh? I l'edat és un problema per tu, Rocío?
5: No, cap problema. Aviam, mentre no sigui un avi de 60 anys...
0: Vale, bueno,
1: dit i un menor de 18?
2: Déu-n'hi-do.
5: Uf, tampoc.
0: Menos mal, vale.
2: Tu quants anys tens, Rocío? Tampoc.
5: El què?
2: Tu quants anys tens, perdó?
5: Jo tinc 30, recién hechos.
1: 30. Ah, molt bé.
0: Ah, ja 96, com jo, Rocío, tia.
5: Sí, Miquel, també vaig veure que va ser el teu aniversari.
0: Ai, ho porto fatal, tia.
2: Dios, com ens espies, eh? Li vas espiar l'Instagram al Miquel?
5: Home, jo el sigo des de fa molt de temps.
0: Ah, sí, Rocío?
2: Quien la sigo, la consigo.
5: Home.
0: I a sobre és a Girona, també. Ui, cuidado, Rocío.
2: Déu-n'hi-do.
1: Home, podeu intentar tindre una primera cita, si no, folleu. No ets el seu amor de la seva vida.
0: Aquesta m'ha observat pel carrer quan vaig per Girona.
2: Clar, és que la primera cita ella és la virgen del Rocío, perquè no folla.
0: Dios! Ah! Ah! Molt bé, Rocío. Pues ja et direm si ets la guanyadora, vale? Gràcies.
1: Un besito.
0: Qui ens truca? Bona nit.
6: Hola.
2: Ei, tio.
6: Hello.
0: Hi ha un fantasma, no?
2: Sí, si ens dius alguna cosa, et donem les entrades. Merda, volia fer la prova.
0: L'he penjat sense voler. Bueno.
6: Vaja.
0: Hola, bona nit.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Em dic Astrid.
0: Des d'on ens truques, Astrid?
2: Al Japó.
7: Des de Sant Boi.
2: Des de Sant Boi?
0: Molt bé.
1: Olé, molt bonic.
0: Tu també vols anar al Sonar, no?
7: Jo sí. Bueno, jo vull anar amb la germana perquè soc d'examen final. I sé que li agrada la música i se lo regalaria a ella perquè vagi amb mi.
2: Ah, a la teva dona, has dit?
0: Germana.
7: No, la meva germana.
2: Ah, perdó.
0: No és lesbiana.
2: Clar, Déu meu senyor. Bueno, potser ho és, bueno, eh? Bueno.
0: A veure, Astrid, sexe a la primera cita, sí o no?
7: Jo, sí. I ja que s'escalfoc és foc, pa'lante com d'Alicante, saps?
0: Molt bé, Astrid.
1: Una.
2: I tot i que pensis que és l'home o la dona de la teva vida, Astrid...
7: Sí, sí, perquè si és l'home de la meva vida, m'ha de follar bé, si no, malament.
1: Molt bé, ben dit.
0: Clar, és que si has de compartir tota la vida amb aquella persona, ha de follar-te bé.
1: Clar, heu de connectar. Sí, heu de connectar al llit. Una pregunta, com s'ha... O sigui, què ha d'haver en aquella cita perquè s'encengui aquest foc, per tu?
7: És que jo crec que és una cosa... Si jo faig ja 4 anys amb la meva parella, jo el vaig veure i ja dic, jo vaig dir, me lo quiero follar. Oh. Jo vaig veure i dir, me lo quiero follar. En plan...
1: On el vas veure?
2: Déu-n'hi-do.
7: Ah, pues ens vam conèixer jugant a la Play, vam quedar a prenar al cine i després vam anar a la seva casa i pues ja està.
0: Ah, sí, pa dentro.
2: Però espera, us vau conèixer jugant a la Play, entenc que en modo online, no? Amb els cascos.
7: Total, total. Jo no el coneixia, jo el vaig escoltar
2: per la veu
7: del xat i li vaig dir, jo vaig pensar ja, jo aquest tio no sé com és, però jo me'l vull follar, ui.
0: Dios! I te'l vas fent follar?
7: Sí, sí, i ara estem aquí ja 4 anys amb plans de futur hasta l'infinito.
2: Però has dit una pregunta. Sou otakus una mica o no?
7: Ell, molt més que jo. Jo només jugo a 4 jocs i miro 4 animes, però ell sí que és un friki i cuidao.
0: Bueno,
7: sí
0: que sí que
7: però els frikis són els mejores.
2: Vale. Què tal follen els frikis, clar?
7: Pues mira, juguen molt a la Play i tenen els dits molt àgils. Ahí ho deixo.
0: Ah, oh! Cuidao, digue-li tonta a l'Astrid, eh?
2: Déu i tot.
1: Bueno, pues me tocarà comprar-me el LOL.
7: Bueno, el que sí.
0: Astrid, per tu l'edat és un problema?
7: Sí i no.
2: Gràcies.
7: Jo em porto 6 anys amb la meva parella, però jo estava disposada com màxim 10 i de ben com 15 per sobre. I per sota no crec, eh?
1: Uh-huh. No, per què aquest rang en concret de 10 o 15 màxim?
7: Perquè m'agraden els homes més grans que jo.
0: Ah, vale.
1: I això?
7: No sé, em posa ahí cachones, les facciones de ja un home adult, la barba, la mandíbula, el cos d'un home adult, pues m'agrada molt més que d'un més jove.
1: Ah, molt bé.
0: Bueno, crec que és un pensament bastant otaku, pot ser, eh? O no?
1: Sí?
8: Home.
1: No ho sé.
0: No sé, jo crec
2: sí,
0: que
2: no?
0: Sí.
7: Home, l'anime està molt infantilitzat, t'he de dir. Sobretot en la part femenina.
2: És veritat que els de 16 anys dels animes, de les sèries, els posen com si tinguessin 30 anys.
0: La seva barbeta petita.
1: Infantilitzades, crec, no ho sé, estan més bé les noies.
7: A mi m'agrada la rosa de rotllo vikingo. O sigui...
1: Yeah.
0: Bueno, Astrid, la nostra otaku, la otaku del Flash Urban, s'emporta les entrades per anar al Sona! Yeah. Yeah. I una gorra del Sona!
2: Bien.
1: La podeu customitzar, rotllo otaku.
2: Sí, ho sento que no sigui de Pokémon, vale, friquis, però és del Sona que està guapa.
7: Moltes gràcies.
0: No pensis que t'agafem les dades, guapa.
2: Enhorabona, Astrid.
7: Gràcies.
0: Vinga.
9: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: so. Se hace la que no me conoce. El Jacob, el J Balvin i el Bad Bunny, el 2019.
1: És un temón, aquesta cançó.
2: És d'aquestes que no s'obliden mai, eh?
0: 2019, eh?
1: M'encanta la frase de... Ai, que s'ho ha oblidat.
2: Hòstia, jo encara ni treballava aquí, eh?
1: Si les mirades mataren...
2: La tuya més de l'amor.
0: Saps quina cançó ha fet 7 anys aquest mes?
1: Quina?
3: Ella és calladita.
1: Oh!
0: Heavy, 7 anys,
1: eh?
2: Estem grans! Hòstia, jo tenia 21. Mare meva, bro.
0: 7 anys ha fet calladita aquest mes, eh?
2: Déu-n'hi-do.
3: Calladita.
0: Encara no ha trucat cap mossèn i ara explica com s'ho fa.
2: Ni cap lesbiana, per favor.
0: Ja, és veritat.
2: Que truquin a la vegada i que parlin, a veure què passa.
0: Un mossèn i una lesbiana, per favor. Tant de bo, un mossèn i una lesbiana ara mateix en directe a la ràdio.
2: Fem un debat, rotllo el Jordi Wild, saps o no? Estaria finíssimo.
1: Home, doncs sí, en veritat sí. Bueno, jo n'he vist algun d'una monja... Y un... Bueno, no, ahora no me recuerdo quién era.
2: Y un actor porno. Oye, fuera coñas, podríem fer algun dia aquí una tertúlia d'aquestes, eh? Portar un tal i un qual, saps?
0: Un mossèn i una lesbiana.
2: A veure, això potser és molt... Bueno, potser, a veure, sí, si un defensa una cosa i l'altra una altra, a veure què passa.
0: Sí, un mossèn i una vegetariana.
2: I una...
0: Lesbiana.
2: Clar, les dues. Però hauria de ser un mossèn que li agradi molt la carn.
0: Sí, però és veritat que ser vegetariana i lesbiana... Pega bastant.
2: Sí, va de la mà. Sí, no. Va de la mà. És com...
0: Sí.
2: És com ser heterobàsico i que te guste el futbol. Són coses que saps que passarà o que t'agradi la cervesa.
0: Exacte.
2: I, hòstia, demanar cervesa...
0: O sigui que t'agradi Eurovision, doncs pues, també.
2: Sí.
1: Sí, és que si no, no te donen el carnet de gay.
0: Exacte.
1: No te deixen portar l'arcoiris.
2: Pues un dia podem fer aquest joc. Coses més gais que ser gay i coses més heteros que ser
1: Mira,
2: hetero.
1: Mira, una cosa, a mi m'encanta que els gais tinguin de fons de pantalla. A ties, rotllo Sabrina Carpenter, tal. I els tios tinguin al Cristiano Ronaldo sense samarreta. O sigui,
2: és veritat, eh?
1: Que hi ha més gay que tindre un tio sense samarreta a fons de pantalla, tio.
0: Vale, va, anem a fer aquest joc. Ara mateix, va, abans de marxar. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
4: 93-5-4-5-68-68.
0: Una cosa més gay que ser gay i una cosa més lesbiana que ser lesbiana.
2: Això m'agrada, eh?
0: Vale?
2: Sí, va, coses més gays que ser gay. Comencem a pels gays o què?
1: Vale, va. Les lesbianes és molt fàcil. Noies heteros que se lien de festa i tan amigues.
0: No, però hi ha coses més lesbianes que liar-se a dos noies heteros, tia.
1: Una camisa de quadros.
2: Portar, per exemple. Portar un gorro de lana abans, això és super de lesbiana. Això és molt de lesbiana.
0: Anar amb patinet.
2: Anar en skate és de...
0: Anar skate és molt de lesbiana.
2: Sí.
0: Va, si vols participar, tens el telèfon disponible. Va, participa amb nosaltres.
4: 93-545-68-68.
0: Coses més lesbianes que lesbianes i coses més gais que gais.
1: Mira, jo tinc una. Bueno,
2: A veure,
1: jo crec que hi ha homes que van de heteros que en veritat no els agraden les dones.
2: Ara?
1: Perquè si els agradessin les dones, no criticarien a les dones per ser dones. És a dir, a mi m'agrada anar amb vestidets curtets, marcant no sé què, tal. Vale. Si a tu de veritat t'agradés jo com a dona, no sortiries amb mi i després me diries que no me vesteixi així. Saps?
0: Ah, ui, que cortita va, no?
1: És a dir, que vols que me vesteixi de terazo com tu,
0: tumba,
1: tapant les meves curves.
0: No, súbelo, díselo.
2: Déu-n'hi-do, jo tinc una altra.
0: A veure.
2: No hi ha res més gay que veure cubata con pajita.
0: Bueno, pues jo sempre ho faig. Però ningú vol participar? Vinga, va.
4: 93-545-68-68.
0: La nostra audiència és bastant intel·ligent com per superar això. Digues.
1: Fer-se palles al vestuari amb els altres heterazos.
0: I això què és?
1: Ultra gay.
2: Però espera, això es fa molt?
1: Fins on jo sé.
0: O sigui, hi ha vestuaris que quan acaba el futbol o el bàsquet es masturben entre ells?
1: Bueno, entre ells no ho sé, però se masturben amb ells davant.
0: Dios!
2: Déu-n'hi-do, però per quins vestuaris vas?
0: Pues jo vull anar-hi. Però ho dius molt seriosa.
2: Marta, per
1: Perquè
2: favor.
1: Perquè ho he sentit.
2: Tu t'has colat a un vestuari de tios.
1: Gràcies a Déu, no, i és l'últim lloc on jo aniria a un vestuari de tios.
0: Però per què?
1: Perquè em fan por.
0: Et fan por, tios.
2: Ah, no,
0: ara ets lesbiana, és veritat.
1: No soc lesbiana.
2: La Marta avui està passant per una etapa molt delicada en quant a la seva sexualitat.
1: No
2: vale?
1: Soc lesbiana.
2: Estàs canviant de cera, Marta. Admeta-ho ja.
1: A veure, és que... Bueno...
0: Bueno, però jo vull que un oient o una oient ens digui una...
2: Coses més gais que ser gay,
0: que ser
2: no?
0: Gay, o cosa més lesbiana que ser lesbiana. Pues que ningú està participant. Potser no els agrada el joc, saps?
1: Vaja.
0: No?
1: Pues nada, tornem a la pregunta.
2: No. Fer el típic joc de les palmes, de ta-ta-ta-ta del col·le.
0: Això és super mega gay.
2: Super gay.
0: No, sí,
1: què te passa, Tomàs? T'han vingut flashes de Vietnam,
2: és que estic recordant l'època del cole, clar, saltar a la corda era molt de gay, també.
0: Bueno, però això es fa molt al gimnàs, eh? Va molt bé, sí, per perdre pes, eh?
2: Ara sí, no, però típica corda que t'aguantaven dues persones i tu saltaves amb mi.
0: Això és supergay.
2: Això és supergay.
1: No, però una cosa, Miquel, si saltes a corda la gent pensarà que ets gay. O sigui, no ho facis.
0: No.
2: No, la corda... Però
0: al gimnàs ja sí que salta la corda, sí, i no passa res.
2: No, si ho fas sol, és superhetero. Però si t'ho fan dues ties, és
1: molt altre. Gay. Porta tirants. En plan, si dintre el gimnàs portes tirants, ets hetero. Però si els portes fora, ets gay, automàticament.
0: Bueno, però si ho porta una noia pel carrer, és super lesbiana, eh?
1: Jo estic descobrint que a la meva adolescència jo era lesbiana i no ho sabia.
2: També és veritat, demanar cubates roses, molt gay, això està clar. El típico San Francisco així.
0: Sí, però una noia demanant roncola, super lesbi, eh?
2: També, sí.
0: És veritat.
1: No, que sí, que vale. Si tu dius.
0: No, però és que jo vull que truqui algú i no truca ningú.
2: Per què no truca ningú ara? Sí, que això que és divertidíssim, va. Oients del Flash Urban, hòstia, coses més gays que ser gay, ¿vale?
0: Bueno, menos mal, una trucada.
2: ¿Serà gay?
0: Hola.
1: Hola.
5: Sí, va, perquè no truca ningú, dic, vaig a trucar jo.
1: Ai, gràcies.
2: No ho diguis, que quedem malament, cojones.
0: Com et dius?
5: No,
0: Rosa, Rosa.
1: Ai, Rosa.
0: Que l'amor s'hi posa. Rosa, una cosa més gay que ser gay, va.
5: Hosti, tu, pues que els digui la Mònica Naranjo, que sé que la Business
2: Team. Molt bé.
0: Molt bé, Mònica Naranjo.
2: Mònica Naranjo és supergay. És sí, veritat, sí.
0: Sobreviviré.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: La cançó és superestrella d'Aitana.
2: Superestrella Aitana,
5: sí,
2: també és bastant...
5: Sí, la Melody també els agrada molt.
0: Sí, sí, però Mònica Naranjo és supergay, eh?
5: És molt. Sí, la veritat, sí, sí, que és veritat.
2: I anar a un concert de Lady Gaga, també, top coses gays, eh?
5: També.
0: Molt bé. I una cosa lesbiana, més lesbiana que ser lesbiana?
5: Lo típic és el tall aquest que es foten, que sembla que li han donat un aixazo.
2: La rapada al costat, sí.
0: Però això és de lesbiana berrofla,
5: rollo
0: jarray,
5: rollo jarray, així amb el d'allò, sí, és molt típic.
2: A la nuca també es fa molt, no? Últimament,
1: sí,
2: està de moda.
1: Sí, que rapes, sí.
5: El tall del serrellet aquell així i la nuca tota rapada.
2: Déu-n'hi-do, és molt de boyard room, sí.
1: I el septum també.
5: Sí.
0: El septum és molt de lesbiana.
1: El septum està entiende.
2: Septum amb més de 16 anys és de lesbiana. Fins als 16 encara es pot salvar.
1: Ah, vale.
0: Molt bé.
5: És veritat.
0: Moltes gràcies, Rosa, que vagi bé.
1: Un besito, cariño.
5: Vinga, bona nit, guapos.
0: Adéu. Adéu. Molt bé aquest joc, no?
1: Ai, no li hem preguntat si era lesbiana.
2: Jo crec que no, eh?
1: Jo crec que era hetero.
2: Sí.
1: Tenia veu d'hetero.
0: Bastant hetero, sincerament.
2: Ha criticat molt també la rapada lesbiana, lèsbica, així que...
1: Gràcies, Rosa.
0: Va, que demà tornem! Marta, vindràs la setmana que ve.
1: Ai, tant que sí. Bueno, depèn, si el ritual de demà va bé, m'ho penso. Bé.
0: Demà a les 10:30 fem un ritual amb la nostra astròloga. Si el voleu fer per guanyar diners, necessiteu un bol, un puny d'arròs o llentigues, 3 monedes de 20 o 50 cèntims, una fulla de llaurer, paper boli i una vela blanca. Molt bé.
2: Home, dale. Amb aquesta llista ja està. Demà a primera hora ho aneu a comprar i esteu preparats a partir de les 8, que comença el programa, i sobretot a 11:45, que és quan la Haixa començarà a fer el ritual, eh?
0: Ai, que bé.
2: Vamos, hòstia.
0: Com més gent hi hagi fent el ritual, més efectiu és.
2: Clar, si som 5 persones, només guanyarem 500 pavos. Si som 5.000, guanyarem 10 milions.
0: Bé.
1: Joder. Venga.
2: Vamos, joder, coño.
0: De moment, lo que podem fer és la 11.
2: Hòstia.
6: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: Va, Marta.
1: 1, 14, 22, 39, 48. I els sols, el 8 i l'11.
0: Molt bé, Marta!
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
2: Popor!
6: Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
1: Pots?
6: 11. Ben jugat.
0: Demà ens escoltem a partir de les 8. Adéu, Marta!
1: Adéu, guapa!
0: Adéu, Tomà!
2: Adéu, Miquel. Adéu, xavales. Que vagi bé.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: No ho fas gràcia, bobo.
0: Vanessa, però espera, tu estàs rient ara, no? Tu estàs prenent bé, no?
2: No, tinc ganes de plorar, idiota.
1: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat.
2: Flash.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: El nostre so és únic. Flash.
1: Hola, Índigo.
2: Amare, Ken.